0: Julia Faraday, soprano, i Dietrich Fischer-Dieskau, baríton, amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín i sota la direcció de Lorin Maazel, ens oferien la Sinfonia Lírica, opus 18, d'Alexander Chemlinsky, una obra dividida en 7 cants sobre textos de Rabindranath Tagore.
1: Catalunya Música.
2: Per continuar, us convidem a sentir les tres gimnopedis d'Erik Satie en la versió del pianista Jean-Yves Thibaudet.

0: Hem sentit les tres himnopedies d'Erik Satie en la versió del pianista Jean-Yves Thibaudet.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: A continuació podrem sentir la sonata per a flauta, violoncel i clavecí número 4 en do major de Franz Xaver Richter, una obra composta l'any 1764 que ens ofereixen Paulina Fred, flauta, Heidi Peltoniemi, violoncel i A. Pohjekkinen, clavecí.

Us convidem ara a sentir la missa solemnis per la basílica d'Echtergorm S9 de Franz Liszt, una obra composta l'any 1858 per la consagració d'aquesta basílica hongaresa. Sentim Anne-Margarita Werster, soprano, Lilia Bischmeier-Einzinger, mezzo-soprano, Guy Fletcher, tenor i Johannes Schmidt, baix, amb el cor i l'orquestra de la Sorbona de París sota la direcció de Jacques Grimbert.

0: Fins aquí la missa solemnis per la basílica d'Eschtergorm S9 de Franz Liszt. Sentíem diversos solistes vocals amb el cor i l'orquestra de la Sorbona de París sota la direcció de Jacques Grimbert.
1: Catalunya Música.
2: Ara us proposem música per piano de Bohuslav Martinu. El pianista Giorgio Kukl ens ofereix les polques 1916, número de catàleg 101.

0: Hem sentit les polques 1916, número de catàleg 101, de Bohuslav Martinu, interpretades pel pianista Giorgio Kukal.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: De Jan Sibelius podrem sentir a continuació el quartet de corda en si bemoll major, opus 4, interpretat pel Sibelius Academy Quartet.

0: S'acaba aquí el quartet de corda en si bemoll major, opus 4, de Jan Sibelius. Sentíem el Sibelius Academy Quartet.
1: Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb les danses populars romaneses de Béla Bartók en la versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Sakari Oramo.

0: L'Orquestra Simfònica de la Ràdio Finlandesa, dirigida per Sakari Oramo, ha interpretat aquestes danses populars romaneses de Vila Bartók.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra en la menor opus 16 d'Edvard Grieg, en la versió d'Olli Mustonen, piano i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, sota la direcció de Herbert Blomstedt.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra en la menor opus 16 d'Edvard Grieg. N'hem sentit la versió d'Olli Mustonen, piano i l'Orquestra Simfònica de San Francisco, sota la direcció de Herbert Blomstedt.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit, l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Riccardo Schelli, ens interpreta la cinquena simfonia en do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven.

0: Una de les obres més conegudes de Ludwig van Beethoven, la cinquena sinfonia en do menor, opus 67, que sentim en la versió de l'orquestra de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida per Riccardo Schelli.
1: Catalunya Música.
2: De Wolfgang Amadeus Mozart us convidem ara a sentir la seva última sinfonia, sinfonia número 41, en do major, Júpiter, Kühl 551. La sentim en la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per René Jacobs.

S'acaba aquí la sinfonia número 41 en do major, sinfonia Júpiter, Köchel 551, l'última sinfonia de Wolfgang Amadeus Mozart. En sentíem la versió de l'Orquestra Barroca de Friburg, dirigida per René Jacobs.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

De Franz Liszt podrem sentir ara el poema simfònic La batalla dels Huns, obra inspirada en el quadre homònim de Wilhelm von Kaulbach. És una composició de l'any 1857 que sentim en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per Michael Hallatsch.

0: S'acaba aquí el poema simfònic La batalla dels uns de Franz Liszt, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Nova Zelanda, dirigida per Michael Halatz.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: I ara música de Jacques Ibert. Serà el concertino de cambra per saxo i 11 instruments que ens interpreten Teodor Kerkezo, saxo, i la Filharmonia Orquestra, dirigida per Martin Bravins.

0: Hem sentit el concertino de cambra per saxo i 11 instruments de Jacques Ebert. Els intèrprets eren Theodor Kerkezso, saxo, i la Filharmonia Orquestra, dirigida per Martin Bravins.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la primera seqüència de valsos de l'òpera de Rosenkavalier de Richard Strauss, una suite composta l'any 1944 i basada en música dels actes primer i segon de l'òpera El Cavaller de la Rosa. Sentim l'Orquestra Filharmònica Txeca dirigida per Vladimir Ashkenazy.

0: S'acaba aquí la primera seqüència de valsos de l'òpera De Rose en Cavalier, El cavaller de la rosa, de Richard Strauss. Sentíem l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Vladimir Ashkenazy.
1: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
2: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
1: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
2: Entrades a festival.jordisavall.com.
3: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
4: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
5: Ara us convidem a sentir l'obertura de concert Mar en calma i bon viatge, opus 27, de Fèlix Mendelssohn. L'intèrpret serà l'Orquestra Filarmònica Eslovaca, dirigida per Oliver Donagny.

0: L'Orquestra Filarmònica Eslovaca, dirigida per Oliver Donagni, ens ha interpretat l'obertura de concert Mar en calma i Bon viatge, opus 27, de Félix Mendelssohn.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La programació de Catalunya Música us convida ara a l'audició de l'obra Funerals, una peça del cicle Harmonies poètiques i religioses de Franz Liszt. Sentim-ne la versió del pianista Christian Zimmermann en un enregistrament de l'any 1998.

0: El pianista Christian Zimmermann ens oferia Els funerals, un fragment del cicle Harmonies poètiques i religioses de Franz Liszt.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya la sonata per violí piano en sol menor de Claude Debussy en la versió de Shlomo Mintz, violí, i el pianista Yefim Bronfman.

0: El violinista Shlomo Mintz i el pianista Yefim Bronfman eren els intèrprets d'aquesta sonata per violí en sol menor de Claude Debussy.
1: Catalunya Música.
2: Auf der Donau, el Danubi, és el Lied Deutsch 553 de Franz Schubert, compost l'any 1817 sobre un text de Johann Mayhofer. Ara el sentirem en la versió de Dietrich Fischer-Dieskau baríton i Karl Engel piano en l'enregistrament que en van fer l'any 1959.

0: Dietrich Fischer-Dieskau, baríton i Karl Engel, piano, en aquest enregistrament de l'any 1959, interpretaven el Lied auf der Donau, el Danubi, d'Oig 553, de Franz Schubert.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb música del compositor escocès nascut l'any 1959, James Macmillan. Escoltarem A New Song per a cor i orgue, en la versió del cor de Sixteen i l'organista Christopher Glynn sota la direcció de Harry Christophers.

0: Una de les obres de James Macmillan, A New Song, per a cor i orgue, que ens oferia el cor de Sixtine, sota direcció de Harry Christophers, amb l'acompanyament de l'organista Christopher Glynn.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el concert per a violí, corda i continu en sol menor l'estiu, opus 8, número 2, Riom 315, un dels quatre concerts del recull Les Quatre Estacions. En sentim la versió de Nigel Kennedy, violí i membres de l'Orquestra Filarmònica de Berlín, un enregistrament de l'any 2002.

0: Antonio Vivaldi va compondre aquest concert l'any 1723. Era el concert per a violí, corda i continu en sol menor L'estiu, opus 8, número 2, Riom 315, concert que pertany al recull Les quatre estacions. En sentíem la versió de Nigel Kennedy i membres de l'Orquestra Filarmònica de Berlín.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: L'any 1902, Frederic Delius va compondre el drama líric Margot la Rouge. Ens centrem al preludi interpretat per l'Orquestra Simfònica de Bournemouth, dirigida per David Hill.

0: Era el preludi del drama líric Margot la Rouge, de Frederic Dillias, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Bournemouth que dirigia David Hill.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir una de les peces per a piano de Frédéric Chopin. Hem triat la Barcarola en fa sostingut major, opus 60, una obra completada l'any 1846 i que ens ofereix el pianista Stephen Hout.

0: El pianista Stephen Hout ens oferia la barcarola en fa sostingut opus 60 de Frédéric Chopin.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Aquest estiu torna al Festival Jordi Savall en una edició dedicada a l'eclipsi.
1: Música i cultura en espais singulars amb músics vinguts d'arreu del món.
0: Deixa que l'estiu et porti una experiència única del 10 al 16 d'agost a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover.
1: Entrades a festival.jordisavall.com.
2: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

0: Bon dia, són les 9 i avui és divendres 31 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroli.
2: Últim dia de juliol i últim dia també de programa, que ve farcit amb un munt de propostes, algunes de les quals tenen pinta de ser molt divertides, com l'entrada que ens portarà avui en Joan Vives.
0: Després ens posarem una mica més seriosos amb el concert que ens presentarà Eulàlia Benito. És un cant a la pau. I a partir de les 10 viatjarem fins a un poble que, per mi, té una significació molt especial. Cervià de Ter, a la comarca del Gironès.
2: A Cervià, cada setembre s'hi celebra un festival de música per on han passat figures tan importants com la gran pianista Maria Joao Pires. Ens hi acostarem amb el programador del festival, Josep Maria Prat, i amb la presidenta de l'Associació d'Amics de Cervià Antic.
0: Un certamen que aquest any compleix 16 edicions i que es fa en un recinte preciós, l'església romànica del monestir de Santa Maria de Cervià. Amb tot això i més, arribarem a les 11. Comencem.
2: Les branques del nostre lledoner ja comencen a intuir que arriba al final d'aquest viatge d'estiu. Però abans d'acomiadar-nos, encara ens ofereixen una última ombra i unes músiques finals.
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
2: François Couperin va titular moltes de les seves peces amb noms evocadors.
0: Les ombres errants són una de les seves pàgines més poètiques, música que sembla suspendre el temps.

0: Un dels grans del piano, Alexandre Tarot, ha interpretat aquesta magnífica peça de François Couperin, Les ombres errants, el llibre quart de les peces per a clavecí.
1: I la segona nota a l'ombra del Lledoner diu: conegut sobretot per les seves òperes, Baldassare Galuppi també va escriure una música religiosa d'una gran elegància.
0: En el seu motet, Confiteor Tibi Domine, la solemnitat conviu amb la lluminositat tan característica de l'escola veneciana del segle XVIII.

Era la primera part del motet Confitebor Tibi Domine de Baldassare Galuppi amb Veronique Jans, soprano, Gerard Lerne, contratenor, i Peter Harvey, baix, amb Il Seminario Musicale.

0: Ho hem comentat altres vegades. Dvořák sabia convertir els ritmes populars del seu país en música de concert sense perdre'n la frescor.
1: I aquesta polca n'és un magnífic exemple, espontània, elegant i plena de vitalitat.

0: Hem sentit la polca de la suite txeca en re opus 39 d'Antonín Dvořák, que ha interpretat l'Orquestra Simfònica Camerata 21 sota la direcció de Tobias Gossmann.
1: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
0: Un quart de 10 i un minut. I puntual, com sempre, arriba el mestre dels mestres. Vejam quina en té pensada per a un dia tan especial com el d'avui.
1: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
2: I en aquesta versió d'estiu de Tots els matins del món obrim una altra entrada de la nostra particular Vivespèdia. Joan Vives, bon dia.
3: Bon dia, Rosa.
2: Avui és un dia molt especial, eh?
3: I tant, avui és l'últim, Rosa, Xavier, bon dia. L'últim bon dia d'aquest mes de juliol, d'aquest estiu.
0: Què farem, Rosa, sense el programa, sense el Joan i sense tots els altres nostres companys?
3: Anar de vacances.
2: Anar de vacances.
0: Que també ens les mereixem, eh? Fora bromes, a veure, Joan. Què has triat per tancar tota aquesta sèrie de Vivespèdies d'aquest juliol?
3: Home, després de tenir-me treballant tot el mes de juliol, igual que la resta de companys de Catalunya Música, què us sembla si agafem una turca?
0: Una turca?
3: M'he equivocat.
0: Ah.
3: Volia dir la turca.
2: La turca?
3: La turca.
0: Això és una altra cosa.
3: I així, a partir d'aquí, parlar d'un tema que encara no l'hem tocat, que és això de les variacions, paràfrasis, és a dir, agafar un tema i a veure què s'hi pot fer.
2: I els nostres oients ja ho veuen, la música clàssica és absolutament sorprenent.
0: I divertida.
2: I divertida.
3: Si és com agafar un tros de paper i estripar-lo. Cada persona l'estripa a la seva manera. Hi ha qui l'estripa trencant-lo, hi ha qui l'estripa rebregant-lo, hi ha qui el tira, hi ha qui no. Doncs les variacions i paràfrasis i fantasies de la història de la música van per aquí. Si us sembla, comencem pel començament. Òbviament, la turca és la marxa turca, la coneguda popularment com a marxa turca de Mozart.

0: Una de les peces més famoses de la història de la música, la Marxa Turca de Mozart, en una versió, en aquest cas, de fortepiano històric Konrad Graf, a càrrec de Paul Badura Skoda Fortepiano. A partir d'aquí, Joan, ja no sé què dir.
1: Jo no sé quin camí agafar.
2: Us heu fixat en un detall que quan ha entrat aquest so de percussió turca distorsionava?
1: Molt.
2: Si ho sentíssiu en directe, aquest recurs de percussió és original d'època. Es va posar de moda la percussió turca, la feien servir a les òperes, però aleshores els constructors de piano, durant un parell de dècades, sobretot a la zona d'Àustria, venien al piano i, si volies, amb un pedal turc opcional. I és com una mena de vibes de la bateria, no?, que va picant a sota la caixa del piano i porta, a més, aquests platerets i que imita la percussió del Janissar. És molt divertit, però és escandalós.
1: Sí.
2: A més, no puga quan ho sentim al natural. Mira, coses de la moda. Si us sembla, hem dit que avui faríem paràfrasis i variacions i, clar, la primera, la que sempre ens ve al cap, és la reinstrumentació, és la més habitual. En aquí sentirem una reinstrumentació curiosa i alhora connectada amb Mozart.

0: És Matthias Biersch, que ens està interpretant aquesta marxa turca de Mozart, però amb una harmònica de vidre, Joan.
1: Sí, aquest instrument...
2: Què és això, Joan?
1: Que l'any 1761 Benjamin Franklin, aquest senyor americà independentista que va promoure la independència dels Estats Units, etc, que resulta que era inventor, mai matar els pararratxos, doncs va inventar un sistema de plats de cristall de diferents diàmetres que amb un pedal anava rodant com si fos una màquina de cosir i per sota hi havia aigua i tu posaves el dit a sobre i anava sonant. Això és una harmònica de vidre. I resulta que a l'època va fer furor aquest instrument durant un temps. Hi havia una noia que es deia Mariana Kirchgesner, que era cega i que va conèixer Mozart, i Mozart li va dedicar algunes obres per glas harmònica originals. La marxa turca no, però precisament aquest Matthias Biersch ha fet aquest arranjament per tocar amb un instrument que Mozart va conèixer, la marxa turca, i el resultat és fascinador, eh? Té un punt especial.
2: Sí, sí.
1: Aquest instrument, a més, es deia que embogia qui el tocava al cap de 20 anys.
2: Què em dius?
1: Després es va descobrir que era perquè en les pintures dels cantells dels plats hi posaven plom.
0: I aquí
1: està, que agafaven saturnisme, que era, donava la pinta de que embogien. Però vaja, hi ha més arranjaments.

0: Aquí tenim, Joan, ja una versió arranjada per piano i orquestra de la marxa turca de Mozart. Segur que una partitura, penso, tan popular i alhora tan dúctil com aquesta deu haver estat com una gran temptació per molts pianistes virtuosos que, a més, tenen facilitat per crear i per improvisar.
1: Sí, sí, realment és que és una temptació. A més, és que és simpàtica aquesta marxa. És a dir, és com aquelles persones, aquells amics i amigues que quan els veus rius, no saps per què, però et poses a riure.
0: Sí,
1: no. La marxa turca té aquesta virtut. Fixeu-vos, ja portem dos reinstrumentacions, la primera amb harmònica de vidre i aquesta com si fos un concert per piano i orquestra de Mozart, però amb la marxa turca, que no la va orquestrar mai Mozart, evidentment. Això és una orquestració moderna. Però vaja, Rosa, tu preguntaves les trapelleries que alguns pianistes han fet amb la marxa turca.

0: Això, Joan, és la pianista alemanya Olga Scheps, nascuda a Moscou fa 40 anys, no?
1: Sí.
0: I que versiona una partitura feta per Arkady Volodos.
1: Sí, el Volodos, que ha vingut a Barcelona diverses vegades. El Volodos ara deu tenir 50 i bastants.
0: Sí.
1: És una bèstia de piano. El Volodos és d'aquests pianistes que quan arregla la banqueta del piano i es tira endavant o enrere, no, es queda assegut i mou el piano. és una bèstia, el tio. I a més és un tros de pianista brutal i fa aquests arranjaments i la Olga Scheps l'interpreta. Ja veieu, és una atrapallada. Canvia notes, afegeix... Bé, una mica el que ja feien els grans pianistes romàntics encapçalats per Franz Liszt al segle XIX, és a dir, que això no és cap novetat. Però vaja, ara us en proposo una altra.

0: combinació virtuosística, energia desbordant,
1: un pèl jazzística,
0: tècnica acrobàtica completament, i és ella, no?, la Yu Jiawang.
1: Yu Jiawang, que és una pianista xinesa que crec que ara viu als Estats Units. Bé, ja s'està fent grandeta, ja no és aquella nena mona.
2: No.
1: Ara ja té 40 anys, ja comença, eh? Però és una bèstia tocant,
0: una
1: és brutal.
0: Una magnífica pianista.
1: És brutal. A més, jo la pregunta que em faig és, perquè això ho toca en directe, no sé si ho està improvisant, m'ho crec, és a dir, que podries...
2: Segurament, perquè a l'inici d'aquest enregistrament he sentit uns somriures i alguna cosa devia fer allà, davant del públic.
1: No m'estranyaria que s'ho estigués inventant
2: tot.
1: Bé, continuem...
2: Però que inventi,
1: no? Sí, exacte. No, espera't, que encara n'hi ha un més.

0: Això sí que ja té tots els tints de jazz, eh? Joan?
1: És una meravella autèntica,
2: Estem
1: eh?
2: En un nightclub. Carai. Ja, amb el Cubata i el...
0: I qui està tocant el piano?
2: Fasil Say, que també ens ha visitat a Barcelona, sí. Recordeu aquest pianista turc, que a més és un tio que s'ha, vaja, fet una mica popular per defensar la llibertat, els drets de les persones, i a més és compositor, aquí a Barcelona hem pogut sentir les seves obres, però vaja, quan barreges això de pianista i compositor, vaja, no et sorprèn gens que trobem versions com aquestes. Potser sí que ens sorprendrà sentir una versió heavy metal...
1: Em fas por.
3: No.
2: ...de la marxa turca.

0: Què, com us heu quedat?
1: Home, jo crec que...
2: De pedra.
1: No, i sí que l'agafarem la turca, eh?
0: Com a mínim en forma de mal de cap. I a més amb so saturat, que és el que els agrada a la gent del Javi. Doncs espereu que ara va versió màquina.

0: Realment un final així lúdic i sorprenent no ens l'esperàvem, Joan.
1: I suposo que la gent que ens escolta que sempre pensa que la gent de música clàssica vivim en un altre món, que això, tot això no ens interessa, home, forma part de la creativitat musical. Una cosa és que t'interessi i una altra que t'agradi, evidentment. Però m'ha semblat interessant per veure com els compositors clàssics permeten aquesta ductilitat i espereu que encara
2: no
1: me'n falta una.
2: No crec que tinguis una altra versió.
1: Una altra per tancar ja. Aquesta ja és per tancar. Aquesta, la veritat és que no sé com definir-la perquè no en tinc ni punyetera idea i com que tampoc em puc acomiadar fins demà perquè no hi ha demà,
2: no.
1: És a dir, perquè
2: no.
1: Demà estarem tots de vacances, doncs mira, amb aquesta us dic adéu, us dono les gràcies, m'ho he passat molt bé.
2: No, gràcies a tu, Joan.
1: Sou uns autèntics cracs i que divertit que ha sigut fer aquesta secció aquest mes de juliol.
0: Joan, moltes gràcies per aquests 20 matins de juliol, hem après molt, ens ho hem passat bé, t'hem donat molta feina, també ho sabem. Però, vaja, jo crec que un immens agraïment.
2: I gràcies pel teu magisteri, que és molt, molt, molt elevat. A veure aquesta versió.

0: En realitat, la marxa turca de Mozart en versió electrònica jo crec que només se li pot acudir a en Joan Vives per acabar.
1: Exacte, i això és material, jo crec, pel sonar, eh?
0: Vull dir,
1: segur. És, vaja, una peça que efectivament només se li podia acudir en Joan Vives, que ens ha acompanyat durant aquestes 4 setmanes de juliol.
2: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
1: I anem avançant. Ara són 10:02 i qui truca a la porta és un altre dels companys de la redacció de Catalunya Música, que també la rebem amb els braços oberts.
2: El concert del dia amb Eulàlia Benito.
0: Eulàlia Benito, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui fem l'últim programa, l'última secció. És que jo, Xavier, no m'ho puc creure.
1: Jo tampoc, eh? Han estat 4 setmanes, ens hem plantat ja el 31 de juliol i això ha estat com una mena de fuga.
3: I mireu, com que després potser no tindrem temps, deixeu-me dir-vos que ha estat tot un plaer. Per mi una novetat, una nova experiència, perquè realment els concerts mai els havíem presentat en aquest format. Ha estat de veritat un plaer i moltes gràcies.
0: No, gràcies a tu.
3: És l'última col·laboració, però també deixeu-me dir que els concerts no descansen en tot l'estiu. A l'agost continuarem fent concerts cada dia de dilluns a diumenge a les 11, a les 3 i a les 8 del vespre. I per descomptat, a la nova temporada també.
1: Exacte, o sigui que ens retrobarem amb tu físicament al setembre, però els oients que sàpiguen que aquí cada dia l'Eulàlia i la Montse...
0: I tant.
1: Amb el seu...
0: El pèl del canó.
1: Exacte.
3: Això mateix.
1: Digues.
3: En tot cas, acabem el mes de juliol amb la traca final. Un concert de Jordi Savall.
1: Exacte.
3: Garantia d'èxit i de qualitat. Amb Jordi Savall i amb els programes que dissenya sempre tenim aquella sensació de viure la música de manera única, no? De manera especial. I en aquest concert ha convocat totes les seves formacions, que són la Capella Reial de Catalunya, Le Concert de Nation i Hesperion 20. I encara 4 músics més, Netyalkov, Kaval, Yurdal Tokan, que toca lut, Hakan Güngör, que toca el Canum, i Dimitri Ipsonis, el Centur.
1: És el concert de cloenda del Festival Jordi Savall de l'any passat, perquè res d'aquí 10 dies arrenca una nova edició del Festival Jordi Savall d'aquest any. Ens porta al Reial Monestir de Santes Creus i el títol del concert és Canticum Pro Pacem, Guerra i Pau, un lema que té molt al cap Jordi Savall i que això ja ens diu alguna cosa sobre el seu compromís, el compromís del mestre amb la memòria històrica.
3: Exacte, sí. Jordi Savall ho fa sovint, ens convida a mirar el passat per entendre el present i sempre llança un missatge de pau, no?, a través del diàleg permanent entre la diversitat cultural. En aquest concert, Canticum Pro Pacem, Cants de Pau, Guerra i Pau, presenta la banda sonora de tot un segle d'invasions, d'enfrontaments, un segle de conflictes, però també d'esperança. Ens situa d'entrada la Guerra dels 30 anys, que va començar el 1618, i a través d'una selecció musical diversa i molt atractiva, ens porta fins a la capitulació de Barcelona i al final de la Guerra de Successió. A veure, són molts anys, molts episodis i molta música. Savall acostuma a presentar els concerts en blocs que contenen diverses peces. En aquest concert en fa 3 i nosaltres, a l'emissió d'aquesta nit, a les 8 del vespre, anirem desgranant o anirem parlant de cada episodi històric i de cada peça associada. Però aquí serà difícil condensar tot aquest material en un quart d'hora. Ho intentarem. En tot cas, al vespre és quan podrem sentir el concert sencer.
0: El recorregut s'inicia al segle XVII, amb la Guerra dels 30 anys, que va ser una guerra entre potències europees. Però el que sentim de fons té aires més aviat, podríem dir, orientals, no?
3: Sí, perquè, a veure, la Guerra dels 30 anys a Europa coincideix amb altres episodis que es produeixen lluny d'aquí i que Savall, amb la seva mirada oberta, també recull el programa. I el primer bloc comença el 1618, quan els otomans accepten la reconstrucció conquesta de l'Iran per part del Shah Abbas I el Gran. Aquí sentim la música turca que Dimitri Kantemir va recollir al llibre de la ciència de la música.

Una mica d'història, per situar-nos. La Guerra dels 30 anys, tot i que inicialment va ser un conflicte político-religiós entre potències partidàries de la reforma o la contrarreforma, gradualment es va convertir en una guerra general a tot arreu d'Europa. Ara, diguem-ne que hi ha per raons d'equilibris polítics o d'hegemonies. Va arribar al final amb la pau de Westfàlia, i, per cert, amb el devastador Tractat dels Pirineus. Doncs bé, Jordi Savall posa música a tota una sèrie de moments històrics d'aquest període que va del 1618 al 1648. Són diversos episodis. I a tot això hi posa motets, pavanes i gallardes, obres sacres o seculars de Harant, Scheidt i Schütz, i ens recorda la pau de Westfàlia amb l'obra del barroc alemany Johann Rosenmüller.

0: Eulàlia, amb aquesta obra de Rosen Miller arribarem a la pau de Westfàlia, eh? Per tant, al final de la Guerra dels 30 anys. Mm-hmm. I quins fets històrics reviurem en el següent bloc?
1: Doncs, d'entrada, el segon bloc ens situa en una de les moltes campanyes otomanes contra Àustria. Aquí tornarem a sentir música de Dimitri Cantemir, una marxa turca. I si seguim el programa demà, veurem que el 1678 arriba el Tractat de Pau de Nimega, que és la fi de la guerra franco-holandesa després de la invasió de l'exèrcit de Lluís XIV de França a la República de les Set Províncies Unides dels Països Baixos. És quan Espanya cedeix a França el Franc Comtat i Flandes, i Jordi Savall ens proposa sentir aquí el villancet de Joan Cererols, Ai, que dolor, que és tan bonic que m'agradaria que ens sentíssiu un fragment.

0: Que bonic, Eulàlia, les cinc veus van ballant entre si. És preciós, és preciós. Tot un segle d'història i de música en aquest concert de Jordi Savall titulat Canticum pro Pacem, Guerra i Pau. A veure, ara érem al Tractat de Pau de Nimega, però encara som al segon bloc. Què més tenim?
1: En aquest segon bloc encara hi ha altres episodis històrics. La guerra entre la Lliga d'Augsburg i Lluís XIV, que Savall il·lustra amb la sonata Batalla de Biber, i la Pau de Ryswick, que el 1697 posa fi a aquesta guerra. Hi ha una obra molt famosa de Marc-Antoine Charpentier que va crear per aquesta ocasió, el Te Deum.

0: Permeteu-me que recordi que els oients que no estem allò donant entrada al Festival d'Eurovisió, eh? No estem donant entrada al Festival d'Eurovisió, sinó que aquesta música, té el seu origen en el Tedeum de Charpentier,
1: Eulàlia? De Marc-Antoine Charpentier, que és una de les obres que toca Savall, que dirigeix Savall en aquest concert.
0: I en aquesta banda sonora que el mestre Savall ha fet d'un segle de conflictes i d'esperança, que ara amb obres de Cantemir, Cererols, Bieber i Charpentier, ha desembocat en la pau de Reichswijk, no? Però ens deies, Eulàlia, que el recorregut ens porta des de la Guerra dels 30 anys fins al final de la Guerra de Successió. I això ens toca de més a prop i n'has fet un apunt amb el Tractat dels Pirineus.
1: Exacte. Al tercer bloc arribem a un episodi sagnant de la història europea, del qual ens queda, si més no, la música. Ja som al segle XVIII. El 1701 s'inicia a Espanya la Guerra de Successió. Per il·lustrar aquest fet, Jordi Savall ens convida a sentir la batalla imperial de l'organista valencià del barroc Joan Cabanillas. Resseguint el programa demà, entremig, encara tindrem més música oriental, perquè l'Imperi Otomà no para d'atacar. És una cosa que fa habitualment. El 1711 ataca a Rússia i Savall associa a aquest fet dues peces, una altra del llibre de Dmitri Cantemir i l'altra, per contrast, és un motet del rus Vasily Titov. Tot això ho anirem sentint, ho podrem sentir aquest vespre. Cap a la recta final d'aquest recorregut històric arribarà la música que celebra la pau d'Utrecht amb el salm Jubilate que Händel va compondre amb el Tedeum per celebrar aquest tractat del 1713 i el final de la Guerra de Successió Espanyola. Però el 1714 es produeix l'últim episodi de la Guerra de Successió. I aquest fet dramàtic, el setge de Barcelona i la rendició de la ciutat aquell 11 de setembre, també queda recollit al programa. Amb el cant patriòtic Catalunya en altre temps ella sola es governava, Savall ens recorda la repressió borbònica i la pèrdua de totes les institucions d'autogovern i les llibertats civils catalanes.

0: Però quina peça més trista, quin to, eh?
1: Sí, i quin concertàs, eh? Realment,
0: i quin concert més bonic.
1: Sí, sí.
0: Però al final, en realitat, els concerts de Savall sempre hi ha un missatge d'esperança en el futur,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I en la vida, i en les persones,
1: exacte,
0: i en tot.
1: I aquí acaba el programa amb un cant de pau, ara, un De Pacem Domine, de creació contemporània. És de l'estonià Arvo Pärt.

0: Eulàlia, quin regal que ens has dut en aquest últim programa i en la teva última secció a tots els matins del món d'estiu, eh?
1: Bé, és que no l'he triat jo, aquest concert, eh? No l'he fet jo.
0: Ja.
1: Realment és un concertàs, aquest diàleg sonor entre la devastació i l'anhel de pau, no? A través d'aquest programa que uneix música sacra amb cants de batalla i peces d'esperança com aquesta.
0: M'hi apunto en aquest missatge d'esperança, perquè el necessitem.
2: Eulàlia, gràcies de nou per tantes explicacions i tants concerts.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, repeteixo. Ha estat tot un plaer.
0: El plaer és nostre.

0: Ja ens convenia, Rosa, aquesta pau que ens ha portat l'Eulàlia de la mà del mestre Jordi Savall, que recordem-ho, el vam tenir convidat aquí al programa abans d'ahir,
1: I ha quedat la foto penjada a l'Instagram,
0: Sí, sí,
1: exacte. Testimoni del fet.
0: Efectivament. Escolta, després d'aquesta pau de l'Eulàlia, que ja convenia, com dèiem, que... perquè, clar, veníem d'aquella versió electritzant de la turca de Mozart que ens ha portat avui en Joan Vives, comiats de l'Eulàlia i en Joan, i ara una benvinguda en l'últim dia de programa.
1: Home, Xavier, sembla estrany, no?, fer una benvinguda a l'últim dia.
0: Home, i per fi podem saludar el nostre company que dia rere dia ens ha anat deixant les notes.
2: A l'ombra del Lledoner. Amb Raimon Colomer.
1: Bon dia, Raimon.
3: Bon dia, Rosa.
1: Estem molt contents, estem molt contents que siguis aquí assegut, per fi, sota l'ombra del Lledoner.
0: Sí, perquè ha estat una mena de misteri, això, no?
1: Misteri terrible.
3: En quin sentit?
1: Home. Home,
0: apareixem aquí el primer dia del programa amb un Lledoner plantat a l'estudi i a les seves branques tot ple de notes. I clar, ens havien dit, vull dir, la selecció musical ens les farà en Raimon. Però clar, en Raimon no apareix,
1: Raimon no apareixia. I apareixia les notes, cosa que nosaltres hem anat llegint i hem sentit unes músiques fantàstiques.
3: Però deixa'm dir això, és que és molt bonic, És com una mena d'arbre de Nadal ple de coses que tu vas allà sota. I a més trobo que és molt, molt... un mecanisme molt de ràdio, no? Aquí hem creat un lloc i en el qual s'hi va i trobes coses màgiques i són aquests mecanismes que ens ofereix la ràdio, no?
1: I hauries hagut de veure en Xavier Montagut cada divendres regant el Lledoner perquè diu, si no, el dilluns el trobarem esbatanat.
0: Sí, no? I bàsicament que hi ha gent que continua havent-hi totes aquestes notes, escrites i que ens convidava a donar peu a les peces musicals. La primera pregunta és obligada. Raimon, d'on surt el títol d'aquesta secció?
3: Sí, mira, bàsicament és un títol... això és un poema de Tomàs Garcés, que crec que Eduard Toldrán va fer una cançó. Però és un títol que el vaig agafar perquè és un títol suggerent. I precisament, i crec que n'heu tret molt, molt bon partit en aquest sentit, no? No tant pel contingut del poema, que és un poema una mica trist.
1: És tristot, sí.
3: Sí, una fadrina que està allà sota esperant l'amor que no ve i alguna cosa així. Es passa un cavaller, però és tot una mica... Però més enllà del contingut, jo crec que el títol és molt suggerent, no? Un Lledoner, què és un Lledoner? Com és un Lledoner? Sabem com és un Lledoner. És gran, és petit, fa una ombra gran... fa una ombra petita, com té les fulles... En fi, planteja una sèrie de qüestions, algú sabrà. Jo no sabia fins no fa gaire com era un lledoner, ara. Allà just davant de casa l'Ajuntament ha plantat uns lledoners per fer ombra, precisament, i ara ja sé com és un lledoner, però tota la vida pensant com deu ser un lledoner. En fi, però trobo que és un títol suggerent i per això ho vaig triar, no? Més enllà de selecció de música per passar... selecció d'estiu, no? Podríem fer un títol més neutre, però...
1: No, home, té molt més...
3: més
1: dona
3: encant,
1: molt de joc
3: sí,
1: i dona... Sí. I a més, un dia l'Eulàlia Benito, Xavier, te'n recordes?
0: Exacte.
1: Va entonar...
0: els primers versos,
1: A l'ombra del Lledoner una fadrineta plora, la tardor mor dalt del cim i llisca per la ressola. Clar, i va cantar aquesta entrada fantàstica i ens va sorprendre, també.
0: I tant. I realment ho va cantar molt bé, Gairebé li fent cantar tot el poema, però vaja, ella va dir, no. No em poseu en un compromís.
3: Està molt bé.
1: Raimon, a veure, explica'ns una mica. Clar, tot el mes ens has anat regalant músiques molt diferents. A mi m'agradaria saber... fins i tot per curiositat, com t'has plantejat la tria, no? Han estat peces que li agraden especialment a en Raimon Colomer o no? Has pensat...
3: No, a veure, bàsicament intentava fer una tria variada. Això per sobre de tot, no? Penseu que jo em passo el dia programant, per això, és el meu ofici.
1: Sí, sí.
3: Actualment és això, no? Programar una franja i una altra. Aleshores, sempre intentes que sigui una programació variada, que hi hagi una mica de barroc. Si hi ha barroc, doncs després que no hi ha... la següent sigui clàssica, si és clàssica, la següent sigui romàntica, si una és amb veu, l'altra sigui sense veu, si una és antiga, l'altra sigui moderna, si hi ha pocs instruments, que n'hi hagi molts. Sobretot, mirant sempre el contrast, això és fonamental. I després, per mi, importantíssim, que siguin bones gravacions, que el so de la gravació m'agradi, que si no m'agrada, em fa tirar enrere i ja no les posava, no? Les he anat escoltant una per una. El so de la gravació, que no vull dir la interpretació, el so de la gravació, tal com està gravada, això és molt important. I aleshores, en fi, a partir d'una, pensava, a veure, quina hi pot anar aquí al costat, i en fi, anar remenant fins que l'acabes trobant, no? Intentant mantenir un temps, els temps que em vau marcar vosaltres, no?
0: I amb aquesta tria has demostrat que hi ha un patrimoni immens, tant de fora com també d'aquí.
3: No, no, home, he intentat, exacte, he intentat posar música d'aquí amb naturalitat, sense que es veiés, sense pensar-ho com una quota, sinó purament en naturalitat, al costat d'un Wagner, doncs, posar un Cervelló, posar un Amargós al costat de Bach, per exemple, sense cap mena de cosa especial, no? I hi ha música molt rica, música per descobrir, és a dir, la música no te l'acabes mai, això és...
1: Raimon, per què no ens poses una peça ara? A veure, què et sembla? Què podríem fer?
3: Sí, a veure, una... per exemple, tu em preguntaves si les peces m'agraden, no? És cert que de tant en tant he anat buscant coses que per mi tenen ressonàncies importants, no? Per exemple, una és les dues guitarres. És una pràctica que havia fet jo de molt jovenet i trobava encantador tocar dues guitarres, molt més que una guitarra sola, no? I per això vaig posar peces com per aquesta que proposem ara, de Mario Castelnuovo Tedesco, un músic italià, finalment afincat, crec que a Amèrica, però que durant el segle XX va escriure molt per guitarra. El segle XX és un moment en què la guitarra clàssica es recupera. Recordem figures com Segovia, més enllà del Llobet i companyia, però Segovia, el Yepes, fa un boom una mica i arrel d'aquest boom, compositors com Castelnuovo Tedesco dediquen moltes obres a la guitarra. Per exemple, una d'aquestes és aquesta fuga elegíaca que podem sentir ara mateix.

0: I Raimon, ara que ens anem de vacances i el nostre lladoner també, no sé amb quina música ni amb quina nota escrita voldries allò deixar ben plantat l'arbre aquí.
1: Sí, a veure, podrien ser tantes i tantes, però mira, podríem fer aquesta que és aquella cançó del West Side Story, que és una obra magnífica. Aprofito per dir, no sé si heu vist aquesta versió o reversió que em va fer aquesta última de l'any 21.
0: De Spielberg.
2: Spielberg.
0: Amb el Dudamel.
1: Exacte, el Dudamel gravant la música, però la versió la trobo tan rodona, tan bonica i tan emotiva. I mira, he portat una cançó que és la cançó de Maria, no? Quan... En fi, el protagonista coneix la Maria i finalment es troba al carrer, ja s'han acomiadat, i l'únic que li queda és el nom de Maria, i comença a mastegar Maria, i el nom, doncs, s'emociona dient Maria perquè ha quedat allò que en diem un flatxasso, no? Ha estat absolutament enamorat. I he trobat aquesta versió d'aquest tenor Klaus Florian Voigt, un tenor, és wagnerià, un tio... perdoneu, un home, en fi, que canta un altre tipus de repertori, però que trobo que ho canta tan bé en aquesta versió que és una bona manera per acomiadar el lladoner.
0: Raimon, ens has regalat cada dia, vaja, uns minuts que no oblidarem, Rosa?
2: I tant que no. I a més, nosaltres després encara farem una mica més de lladoner, perquè ens hem d'acomiadar...
0: Sí. No, és que el tenim aquí
2: el tenim
0: i que,
2: aquí,
0: clar...
2: I és un ombra incessant. Raimon Colomer, moltes gràcies per la selecció, moltes gràcies per la feinada, perquè ha estat una feinada de moltíssimes peces que ens ha triat, i aviat ens retrobarem a la tornada al setembre.
1: No, gràcies a vosaltres pel magnífic programa que heu fet.
0: Gràcies, Raimon.
2: Gràcies, Raimon.

0: juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linga. Linga. Linga. A Catalunya Música. Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Passen 4 minuts a les 10 del matí i continuem en directe. De seguida saludarem els nostres dos convidats d'avui. Josep Maria Prat, president d'Ibercàmera, la promotora privada de concerts de clàssica més antiga que hi ha a Catalunya. Cada setembre munta el Festival de Música de Cervià de Ter, un petit poble del Gironès. En parlarem amb ell i amb la presidenta de l'associació Amics de Cervià Antic, Ariadna Pons.
3: I per tancar el programa tindrem l'última entrega dels llibres arpejats. En David Guzmán ens relligarà els grans clàssics de la literatura amb clàssics de la música. Serà a partir de 11:15.
2: I ara, com us dèiem, us acostarem al Festival de Cervià de Ter, que tanca l'estiu musical català.

0: El Festival de Música de Cervià de Ter compleix aquest any 16 edicions. És la petita església del monestir de Santa Maria de Cervià, una autèntica joia del romànic català, la que acull al setembre el festival en aquest municipi petit cervià, situat a la comarca del Gironís, però camí ja d'entrada a l'Empordà. Els artífexs d'aquesta meravellosa i perseverant iniciativa són la promotora privada de concerts Ibercàmera i l'associació Amics de Cervià Antic. I aquest matí ens acompanya els seus responsables aquí a l'estudi, el president d'Ibercàmera, Josep Maria Prat, benvingut.
1: Gràcies, Pim. Moltes gràcies. Bon dia.
2: I a distància saludem la presidenta de l'associació Amics de Cervià Antic, Ariadna Pons. Hola, bon dia.
3: Hola, què tal a tots? Bon dia.
2: Bon dia
3: a tots.
0: Josep Maria, comencem per tu. A veure, el Festival de Cervià de Ter té la mateixa vocació dels grans certàmens musicals d'estiu, no? Oferir música de qualitat i amb intèrprets del país, sobretot joves, i artistes també de renom internacional. Us manteniu fidels a aquesta idea?
1: Aquest festival és exactament el resultat del somni d'un poble. Si mirem a l'origen del per què vam anar a fer aquest festival, és perquè els de l'associació, amb l'Ariadna i en Gerard i els que vien allà, havien culminat la restauració de l'església. Aleshores, ells van contactar, us explicaré la història, van contactar amb en Víctor Medem, que actualment és el director de l'auditori i que aquella època treballava amb nosaltres. I va ser el Víctor que un dia em va dir: escolta, Josep Maria, hi ha una gent a Cervià que volen fer una cosa, no sé què, no sé quantos, i ens hi vam posar. I ens n'hem enamorat, del poble, de l'església, de la Ariadna i de tota la gent que treballa allà. Però realment és el somni d'un poble.
2: Els concerts que programeu allà podríem definir-los com a intimistes, perquè el recinte que els acull aquesta església de Santa Maria de Cervià és petita. Quants espectadors podeu encabir-hi i... tinc entès que les ocupacions són altes.
1: Jo em sembla que hem arribat a posar, apretant-nos molt.
2: Ai, ai, ai.
1: Em sembla que amb la Maria Jou Pires vam posar més de 200, però normalment estem movent amb 140, 150, sí. Que és el que... Bueno, l'Ariadna ja em corregeix.
3: Sí, és això que diu en Josep Maria, però concretant-ho una mica més, com diu ell... alguns anys, alguns concerts, doncs, que s'ha previst un xic més de gent, doncs sí que hem arribat a encabir-hi fins a 220 butaques, sí, però sí. L'habitual són al voltant de 200 butaques, sí, sí.
0: I en aquests

0: 15 anys, Josep Maria ha citat Maria Jo Pires, és a dir, que estem parlant d'una figura mundialment reconeguda, ara retirada dels escenaris, però tinc entès que en aquella ocasió va venir de la històrica actriu italiana Serena Bergano. Sí. I quins altres artistes de renom internacional heu portat i com els heu convençut?
1: Bueno, cada cas és diferent. La Maria Joao tenia ganes de fer aquest festival, aquests tres concerts, i ens ho va suggerir, vam pensar que Cervià és perfecte, no? I, bueno, sí, va venir la Serena, que va estar fantàstica llegint les cartes de Beethoven. També ha vingut el Nelson Gerne, hi ha vingut la Bàrbara, hi ha vingut l'Anna Vidovic, hi ha vingut... És a dir, a veure, una mica nosaltres intentem cada any que hi hagi alguna figura internacional que d'alguna manera vehiculi o vinculi el festival al món internacional i, sobretot, el presentar gent jove d'aquí. Aquest any tenim un dissabte que jo crec que hi haurà cua, jo crec que vindrà gent de tota Catalunya, perquè aquest dissabte que fem dos concerts, a la primera part amb el Daniel Bartomeu i a la segona part amb la Leonor,
2: són
1: dos artistes extraordinaris que faran una trajectòria increïble en aquest país i els hem posat junts precisament per mostrar el talent d'aquí.
2: Ariadna, jo tinc una curiositat, és a dir, què va passar aquí? Ibercàmera va anar a buscar l'Associació d'Amics de Serbi Antic o va ser a l'inrevés? Qui va buscar qui?
3: Mira, l'associació va néixer aproximadament el 2011, que va ser idea bàsicament d'en Gerard Oliver, que era l'antic president, que hi havia abans que jo. Tenia una amistat amb en Pau Mas, i llavors en Pau Mas coneixia en Víctor Meden, com bé ha dit en Josep Maria, i parlant una mica, sí, el fill d'en Salvador Mas, del director d'orquestra.
0: Exacte.
3: I va estar comentant doncs, que, bueno, que evidentment és un escenari espectacular per fer-hi tot tipus de vents, sobretot musicals, perquè l'església té molt bona sonoritat. I van dir, ostres, això ho haig de dir en Víctor. I sí. Van comentar-ho amb en Víctor i ell, com que aleshores treballava amb Ibercàmera, doncs va ser així que es va crear el contacte, l'amistat, i a partir d'aquí pues, va anar creixent la idea doncs, de que sí que realment era un bon emplaçament per poder-hi fer alguna coseta d'aquest caire que s'ha acabat construint. Però sí que l'origen va ser una mica casualitat. Més que buscant-se, ens vam trobar, diria jo.
2: Que sempre és el millor. En realitat és pues mira, un tàndem que us beneficieu les dues
3: I
2: entitats.
3: I tant. Sí, ens beneficiem mútuament perquè, com t'he dit, l'associació va néixer amb l'ànim, diguéssim, de difondre tot el patrimoni que teníem en el poble, tant monumental històricament com cultural. I, bueno, fent aquest tipus d'events i d'espectacles pues, i festivals, pues, creiem que realment és una bona manera de donar-lo a conèixer. Perquè és realment any rere any ens trobem amb molta gent sobtada que no sabia de l'existència d'aquest monestir que teníem en el poble, no? Monestir i, bueno, i de més conjunts monumentals, perquè també tenim un nucli antic, la veritat és que bastant cucu i bastant arregladet, amb molta història també. I com deia en Josep Maria, a més, ara hem ampliat una mica el que és l'experiència, no només musical, sinó l'hem ampliada també pues, amb un tas gastronòmic de productes de proximitat i també inclús amb una petita visita guiada, que qui compra les entrades també es pot apuntar a una visita que es fa prèvia al concert, que tenim uns nois molt trempats a la nostra associació, que un és arqueòleg, l'altre és historiador, vull dir que tenim uns guies fantàstics que expliquen tota la nostra història a tothom qui la vol conèixer.
0: Ho dèiem, Josep Maria, el certamen tanca l'estiu musical, es concentra en tres dies que coincideixen en cap de setmana, aquest any del divendres 18 al diumenge 20 de setembre, amb un concert al vespre cada dia. I aquest any, Josep Maria, l'encarregada d'inaugurar el certamen serà la jove violoncel·lista canadenca Luca Cuzzi, que ja ha gravat pel prestigiós segell discogràfic Naxos i va estrenar un nou arranjament de la sonata per a violoncel en la major de Beethoven. I així sona.

0: Josep Maria, sentint aquesta jove violoncel·lista, Luca Cuzzi, que ja és una destacada solista internacional, què en podem dir perquè aquest so és meravellós?
1: Què en podem dir d'ell? Bueno, el so és una meravella, l'afinació és perfecta i la musicalitat és molt natural i molt profunda. És una... La Luca, que va guanyar el concurs Pau Casals, és una meravella. És una meravella que creiem que ocuparà un lloc molt important al món del violoncel els propers anys. I a part és una persona encantadora, o sigui que...
0: Ho té tot.
1: Ho té tot.
2: I explica'ns quin programa oferirà en el concert inaugural aquesta jove violoncel·lista, la Luca Cuzzi. Ho diem bé, Luca Cuzzi? S'ha de pronunciar així?
1: Jo crec que és Coetze.
0: Coetze.
1: Crec, però tampoc... Jo és que amb això de les pronunciacions no... Aquí estàvem debatent. Ella va debutar per nosaltres a Madrid fa un any i mig en el Museu Thyssen. I va fer un debut amb violoncel sol, que va ser una cosa molt impressionant. Molt impressionant. Aleshores estàvem debatent si fer un piano amb violoncel sol, però al final vam preferir que ho fes amb violoncel sol. Bueno, farà una mica un programa molt clar al voltant del violoncel sol. Tocarà el preludi de la suite de Penderecki, el preludi de la suite de Bach, aquesta sonata, aquesta versió d'arranjament de la sonata de Beethoven, el Debussy, Amy Beach, la romança, també se representa una compositora i, diguem-ne, més contemporània, sí. La sonata de violoncel de Britten i el Ziegebersten del Sarasate. O sigui, és un veritable exhibició de violoncel, cosa que ens podem permetre perquè nosaltres som el país del violoncel. I això és una cosa que, amb els anys que porto en aquest ofici, és una cosa que ho saps, perquè ho diu tothom.
2: I tant.
1: És el país del violoncel. Aleshores, el coneixement que tenim nosaltres d'aquest instrument, el repertori, no el té ningú. I, per tant, podem fer un concert de violoncel sol.
0: Doncs aquí la tenim, a Luca Cuzzi, interpretant precisament una de les peces de Pablo de Sarasate, Aires Gitanos.

0: Hem dit que la jove violoncel·lista Luca Cuzzi farà el primer dels tres concerts programats pel Festival de Cervià. I el segon concert, Josep Maria Prat, el del dia 19 de setembre, tindrà dues parts. I veig al programa dos artistes de casa. N'hem parlat una miqueta, però ara hi aprofundirem. Primer, el joveníssim pianista Daniel Bartomeu i després la soprano, també barcelonina, Leonor Martínez. Jo et volia preguntar, com és que us heu fixat en un joveníssim pianista de Sant Cugat del Vallès? Un pianista que diu exactament el violoncel, la música, és la meva vida.
1: Voleu que us expliqui la veritat?
0: Home, i tant.
2: Sí? Home, això sempre.
1: No, nosaltres vam presentar un altre pianista, que bé, el cuento qui és, jove, de molt talent. Tots a Girona, no a Cervià, a Girona, la temporada de Girona, tenim una petita sèrie de música de cambra i per joves talents, també. Vam presentar un altre pianista que tocava fantàsticament i va tenir un gran èxit, i l'endemà ja llegia la crítica d'aquest altre pianista. Estava a casa. I al final, Alexander Nunes, el crític, escrivia una línia que deia: avui també he tocat a Girona un pianista que es diu Daniel Bartomeu. Això estem parlant de fa dos mesos, eh? I jo conservo una gran curiositat i vaig voler dir, qui és aquest Daniel Bartomeu? I vaig buscar a YouTube, em vaig quedar molt impressionat quan vaig escoltar la sonata Wallstein. I amb en Xavier Sandrós, del nostre equip, vam estar buscant, ell busca Instagram, jo no estic a les xarxes socials, i vam descobrir que aquell dia tocava a Banyoles.
0: Cap a Banyoles.
1: I agafo el cotxe cap a Banyoles.
0: Clar, cap a Banyoles, i tant que sí.
1: El Daniel Bartomeu. Que, per cert, el Daniel Bartomeu és net del que va ser cèlebre porter de l'Espanyol, Bartomeu.
0: Què dius?
1: Això no sé si ho recordarà.
0: D'antic.
1: I aleshores, cap a Banyoles, no? Es va quedar molt espantat quan em va veure, em va preguntar si es podia fer una foto amb mi. I no és broma, això. I va començar la... Hi havia el pare allà, que és una persona fantàstica. El pare és un advocat. I aleshores, a partir d'aquell dia, vam començar. La cosa curiosa, que us explicaré, és que a mi em va impressionar molt la sonata Wallstein, que es pot trobar a YouTube. Mm-hmm. Com toca la Wallstein als 10 anys és impressionant. Jo el primer dia que la vaig escoltar em vaig emocionar i vaig pensar: Josep, no t'emocionis, calma't. Busca versions de referència de la sonata, no? Mm-hmm. Vaig estar escoltant. Vaig a escola del Gilels, que és el gran Beethovenià rus, etc.
0: Sí.
1: L'endemà, quan tinc la primera reunió en vídeo amb en noi, amb el Daniel, li pregunto: escolta, dona'm una referència de la sonata de Wallstein que t'hagi... Va dir Gilels. Vaig pensar, ostres...
0: Anem bé.
1: Bé, aleshores... I el Daniel, que... I bé, hem començat a treballar per ell. Tot el que es pot treballar per una persona jove de 17 anys. Eh? Vull dir, jo els hi vaig dir amb ell i amb els seus pares a la primera reunió que van tenir, dic: que Déu m'ajudi a ajudar-te a fer el que has de fer. I diu: què he de fer? Dic: anar a poc a poc. És el que li vaig dir, no?
0: Sí.
1: El més important és anar a poc a poc. Però el Daniel té un gran mestre, que és el Philip Ryskin, i és una persona molt intel·ligent, molt sensata, i creiem que farà un camí. És un artista que ens donarà un gran orgull en aquest país, ja ho veureu. I l'altra gran joia de la corona, que és la Leonor Martínez, que és la que... O sigui, aquest dia fem un doble concert, no hem fet mai. A la tarda el Daniel i a la nit la Leonor, no? Leonor Martínez, que, bueno, acaba d'arrasar en el concurs Vinyes.
0: Home, i tant.
2: Home, s'ha emportat més d'una desena de premis.
1: S'ha emportat una...
0: Només.
2: Exacte, només una desena de premis.
1: Només una desena de premis. I el dia abans de fer el concurs va cantar per nosaltres a Girona i estava molt encostipada. Jo vaig entendre, no sé com ho podrà fer. Però la Leonor... Ara diré una cosa que és una mica arriscada. Una certesa. Les personalitats no es repeteixen. No hi haurà mai una altra Victòria dels Àngels, no hi haurà mai una altra Alicia de la Rocha, no hi haurà mai una altra Pau Casals. Això no existeix. Les personalitats són úniques, sí, afortunadament. Sí. Però sí, les personalitats creen uns espais que un altre artista pot ocupar. I això sí que ho vaig entendre, ho he entès al cap dels anys. Jo recordo quan estava amb el Richter fa molts anys, jo veia el Pollini i l'Argerich fa molts anys, i eren com Déu, veia com enanitos, no? I després ells van ocupar l'espai que ocupava el Richter. Doncs jo crec, i si em sentirà, la Leonor s'enfadarà, jo crec que la Leonor pot ocupar una part de l'espai de Victòria dels Àngels. Per repertori, per musicalitat i per qualitat.
2: Fixa't el que ens has dit ara mateix, que concorda amb aquest so que ara sentirem.

0: Elinor Martínez, cantant Schubert, Geheimes. És a dir, un lit preciós i que ens porta una referència que citaves tu, Victòria dels Àngels.
1: Bueno, i si mirem el repertori que fa l'Elinor, que fa cançó popular catalana, castellana, música francesa, la capacitat que té l'Elinor de passar d'un idioma a l'altre, és que és com una classe, és impressionant. Si tu escoltes quan canta francès i canta alemany i canta anglès, és una cosa impressionant. I la versatilitat que té. Nosaltres tenim molta fe amb l'Elinor.
0: I, de tota manera, la programació, en el programa del concert de dissabte, crec que ha elegit obres, bàsicament, de compositors catalans, no? Crec que Toldrà, sí. Montpou, sí. Granados, no sé si ha sigut una elecció seva o potser l'heu encaminat cap aquí, no sé...
1: Bueno, la veritat és que l'Elinor, nosaltres volíem molt insistir en que hi fos. Per ella molt complicat, perquè acaba de tenir la segona criatura. Aleshores, arribar...
2: Sí, sí.
1: Aleshores, ella deia, és que no sé si ho podré fer, Josep Maria, si ho podré fer. Jo vaig dir, canta el que puguis tenir preparat. Ja sé que no podràs tenir 15 dies per fer un programa, i llavors falta el que et diverteixi, que puguis ser preparat. I així ens va proposar aquest programa, que, bueno, amb Montpou, Toldrà, Obradors, Granados, Rodrigo, Barbieri. Fixeu-se que hem eliminat el títol de recital de Lied, hem posat recital de cançó.
2: Molt bé.
1: Perquè, i aquest és el gran matís que va incorporar la Victòria. O sigui, ella feia recitals de cançó, feia Lied, però feia cançó.
2: Clar.
1: I la segona part ens feia el món salvatge i ens feia totes aquestes coses que ens feia, no? Doncs, llavors, pensant amb la Victòria, que nosaltres hem treballat molt per la Victòria, vaig treballar molt amb ella, doncs és un petit. Jo tot el que estem fent per l'Elinor, internament per mi, és una espècie de... una forma d'homenatge a la Victòria. Victòria, Alicia, és que... Vosaltres us podeu imaginar que aquest pobre home que teniu aquí fent l'entrevista que sortia...
2: Ai!
0: No et desmereixis, Josep Maria.
1: Bueno, és que ha tingut l'ocasió de sopar amb Montsalvatge, amb Montpou, Victòria, els Àngels i Alicia.
2: Això és gros, eh? Això és molt gros. Eh?
1: Sí, sí. Sabeu a on?
2: A on?
1: El camarot Granados de l'Hotel Manila. És a dir, aleshores, jo ho dic perquè estem parlant de l'època d'or de la música de Barcelona.
2: Sí, sí.
1: I eren amics tots ells, eh? Eren amics. Per cert, el Montpou que fa el Bartomeu és una meravella. Jo somio que hagués pogut escoltar el Montpou. Jo era amic del Frederic Montpou. I bueno, anava a veure amic. Em rebia, anava a casa seva. No, tampoc amic, no? Que... Sabeu què em va dir el Montpou el dia que li vaig preguntar per què no havia escrit una sinfonia?
2: Què va dir? A veure.
1: Una sinfonia, Josep? Amb lo difícil que és escoltar-la. Com vols que l'escrigui?
2: Deixa'm dir que la Leonor Martínez cantarà aquestes peces acompanyada al piano per Olivia Zauk, amb qui formen el duo de Lied. Ariadna Pons, serà un recital, ja ho hem dit, intimista, en un recinte preciós, la petita església del monestir de Santa Maria de Cervià, amb molt bona acústica, però jo tinc una curiositat. Heu fet alguna actuació de millora en l'acústica de l'església o alguna actuació per preservar-la de sorolls, aquells sorolls tan desagradables que a vegades les motos passant per fora, fins i tot els ocells que se senten. Heu fet alguna actuació vosaltres? O ja és, diguéssim, l'església com estava originalment?
3: Doncs la veritat és que quan vam fer, el primer any que vam fer el festival feia relativament pocs anys que estava recent restaurada i té, a part de la porta principal, que evidentment és antiga, és una porta antiga i no és hermètica, la resta de finestres sí que estan ben hermetitzades pel tema del soroll, però la porta principal, doncs, al ser antiga, hermètica no és. I sí que és veritat que no podem assegurar al 100% la insonorització dels sorolls de fora, però alhora estem en un entorn que ja de per si és bastant tranquil. Vull dir que sí que és veritat que en aquest sentit no tenim problema. Però no hem hagut de fer l'esforç d'invertir-hi res perquè el lloc ja està preparat. La veritat és que és un lloc perfecte que no demana de cap mena de preparatiu extra, perquè tal com és, ja és ideal per a aquest tipus d'esdeveniments.
0: I Josep Maria, el protagonista del tercer i últim concert de, programat en l'edició d'aquest any del Festival de Cervià, serà l'Helix Trio, que en només 4 anys de vida ja ha participat en prestigiosos certàmens musicals.
1: A veure, l'Helix Trio és un, trio meravellós que creiem que té una, tindrà una projecció enorme. De fet, en aquest moment, així és com hem tingut un gran creixement amb quartets, que això, aquest és un tema que hauria de dedicar a un programa un dia. Ara, com que m'has proposat ser col·laborador i t'he dit que sí...
0: Home, perquè m'has dit, diu, és que clar, diu, jo estic encantat de venir a Catalunya Música, doncs escolta, potser et fitxem. Perquè, deixa'm dir una cosa, perquè has parlat de Montpou, has parlat de Victòria dels Àngels, has parlat de molts personatges, i deixa'm fer un incís, perquè potser qui no conegui la trajectòria de Josep Maria Prat s'ha de dir que vaja, que ell és el gran artífex del cicle privat musical més antic que es fa a Barcelona, Ibercàmera. Vull dir que posem també les coses al seu lloc. Vull dir que estem parlant amb una personalitat del món de la música clàssica. I escolta, per això, vull dir, tenir-te com a col·laborador seria, vaja, vull dir, un privilegi per nosaltres i pels oients.
1: Sense oblidar que Ibercàmera hi ha... Encara som 4 persones que vam començar l'empresa. És a dir, que l'artífex som un equip, no? Som 4 persones que portem 50 anys en allà. Vull dir que...
0: I deixa'm et deixo que continuïs, volia dir, aquesta reflexió que volies dir, que havien de dedicar un programa als quartets.
1: Sí, primer perquè tenim la sort d'haver viscut el Quartet Casals, que, ho dic ara aquí a Barcelona i a Catalunya Ràdio, per mi és el millor quartet del món. Expressió que artísticament no s'ha d'utilitzar mai, perquè la música no és esport, i el millor o pitjor no existeix. Però en el cas dels Casals, jo ho poso amb èmfasis perquè ho crec des de fa més de 30 anys que treballem per ells. O sigui, són com els meus fills, d'alguna manera, o els meus germans, no ho sé. El més fill, més aviat. I són una meravella, crec que és el millor quartet del món. No en conec cap de la... Perquè a més hem fet una cosa que això, que si ens escolta gent jove, és important que ho sentin. La cosa extraordinària dels Casals és el progrés constant que han mantingut. És a dir, han millorat sempre, com a quartet, com a individualistes, com a músics, ells, sí, com la Vera, l'Abel, el Nau. I el creixement és imparable.
2: Deixa'm dir que l'Helix Trio el forma en Jaume Angelès, el violí Iago Domínguez, el violoncel, per cert, dos exmembres del quartet Atenea, guanyadors del Premi Catalunya Música, i també el formen la Paula Belzunegui al piano.
0: I entre altres obres interpretaran aquesta que estem sentint de fons, Fantasma, de Beethoven.

0: Ho dèiem amb l'Ariadna Pons, que és la presidenta de l'Associació Cervià Antic, que el festival proposa visites guiades a l'església, al monestir de Santa Maria de Cervià, també un tas de productes gastronòmics de proximitat. I escolteu-me, els quatre artistes que hi actuaran aquest any debuten al certamen. Això és volgut o ha estat per casualitat?
1: No, però no ha sigut volgut sistemàticament, però sí, és veritat que tots els artistes que comencem a treballar ens agrada molt que debutin a Cervià. O sigui, per tant, quasi bé molts artistes han debutat a Cervià.
0: I deixeu-me també fer una pregunta més. El festival compleix aquest any 16 edicions, però també ha viscut els seus moments, i moments difícils, perquè hi ha hagut canvis en l'equip municipal, això també porta segurament alguna incertesa en els programadors, i l'any passat, no sé si es parlava allà o fermament, que la paraula no sé si és perillar, però sí que era difícil mantenir un festival d'aquestes dimensions en un poble que ara ha superat els 1.000 habitants, però que no, que vaja, que té un públic també no molt ampli, ja sé que ve gent de fora. Què han faltat aquí, Josep Maria? Ajudes? Que us recolzin les administracions?
1: Clar, sempre, totes les activitats deficitàries necessiten ajudes, no? I si hem patit moments, i això l'Ariadna ho sap millor que nosaltres. Però bé, també és el moment de fer constar que aquest any, ja l'any passat, una persona de Cervià, que és l'Àngel Surroca, s'ha convertit en un benefactor del festival, amb una altra persona, en Narcís, i aporten uns diners que ens han donat una certa estabilitat.
0: Ariadna, una cosa abans ja de tancar l'entrevista. Hem dit que la joia de la corona, per dir-ho d'una manera així ràpida i simple, és el monestir de Santa Maria de Cervià, però també hem fet referència al castell de Cervià, i quin altre patrimoni destacaries tu de la vila?
2: Doncs sí, a veure, bàsicament jo crec que el més important és, com dius tu, doncs, el que és el nucli antic en si i el propi castell, perquè, bueno, del castell, gràcies a una subvenció que es va aconseguir també a través de l'1% que donen els estaments públics el poble afectat, en aquest cas era per l'ampliació de l'autopista, i es va presentar a concurs el projecte de la restauració del castell, i per sort doncs, el projecte va sortir guanyador, i gràcies a això es va poder restaurar i recuperar el castell, perquè és que abans d'això la veritat és que sabíem de la seva existència, però estava tot enterrat sota terra. Vull dir que realment és una peça molt important que s'ha pogut recuperar, i un cop ets a dalt del castell, doncs clar, des de dalt del castell que veus tot el poble, des d'allà es fa molt palpable la riquesa que té, no? La part del poble emmurallat, perquè encara es manté també part de la muralla, la Torre de les Hores, que era una antiga torre de defensa que està en una de les puntes de les muralles i que actualment serveix com a Torre de les Hores. Des d'allà també es veu l'església parroquial, que inclús és més antiga que la del propi monestir. Es veu també l'espai monàstic amb la seva església, el claustre, les antigues estances dels monjos benedictins que hi havien estat. Des de dalt del castell es veu tot. Veiem fins al Montgrí.
0: Vaja, el petit país que descriu en Lluís Llach.
2: Inclús doncs, està sí. Demostrat que per l'alçada que havia de tenir la Torre de l'Homenatge, que s'havien de veure hasta les medes, vull dir que no es veuen per res, per un pèl.
0: Doncs interessant i imprescindible sí. La visita a Cervià de Ter amb tots aquests atractius que ens descrius, Ariadna, i per descomptat també amb l'al·licient del Festival de Música de Cervià al setembre amb els artistes programats que ens ha desgranat en Josep Maria.
3: Gràcies, Arianda.
2: Convidem a tothom, disculpeu, simplement que convidem a tothom que vulgui saber informació del propi festival o del poble, es pot posar en contacte amb nosaltres a través de la nostra web, cerviantic.org, i en allà trobaran tota la informació que convingui.
3: Ara sí, gràcies, Arianna Pons, presidenta de l'Associació Amics de Cervià Antic, i Josep Maria Prat, moltíssimes gràcies, president d'Ibercàmera, per haver-nos acompanyat aquest matí de juliol.
1: Gràcies a vosaltres, us heu arriscat
2: moltíssimes
1: a convidar-nos,
2: però
1: que no us hagi enfonsat el programa, però bueno, gràcies.
0: Ens veiem a Cervià aquest setembre.
3: I tant.
4: Catalunya Música.
5: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
6: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
5: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
6: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
7: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
0: 11:45, i ara que avui per fi hem saludat qui ens deixava les notes al peu del Lledoner, només ens queda fer una última parada sota la seva ombra abans d'acomiadar aquest estiu musical.
7: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
0: Miquel Llobet va saber portar la guitarra als escenaris internacionals sense perdre mai el vincle amb la música popular.
3: I mireu la delicada harmonització de la Pastoreta. És una petita joia del repertori per guitarra que ens va regalar Miquel Llobet.

0: Era la pastoreta melodia tradicional catalana harmonitzada per Miquel Llobet amb Stefano Grondona a la guitarra.
1: 5 minuts falten per arribar a 11:15 i aquest poc més de quart d'hora que ens queda de programa el dedicarem a la secció que durant 4 setmanes ha relligat música i literatura.
2: Llibres arpegiats, amb David Guzmán.
0: I avui a l'última secció dels llibres arpegiats farem un maridatge clàssic. Bon dia, David Guzmán.
3: Molt bon dia tingueu.
1: Bon dia.
3: Tot s'acaba.
0: Tot s'acaba.
1: Però també tot comença.
3: Això mateix. Eh? Comencen les vacances per molta gent, comença un estiu que és molt més llarg que no pas ens sembla a vegades, no? Això és una oportunitat, sempre ho dic, per tornar a llegir o llegir per primer cop els clàssics, no? Així, els totxos que tenim guardats i que sempre deixem per les vacances. Bé, aquesta és una mica la idea. Avui parlarem de clàssics de literatura lligats amb peces musicals que he triat, lligades amb un fil invisible, eh? No sempre és evident, aquesta és la gràcia, a vegades el to, l'argument, l'atmosfera, per tant, farem 5 o 6 recomanacions dobles, llibres d'una banda sonora d'una altra, i la meva recomanació, jo no sé vosaltres, a mi em costa molt llegir amb música. Per tant, per exemple, abans de començar la lectura, poses aquesta peça, en algun moment per descansar te la tornes a posar, en fi, i vas fent, no? Perquè hi ha gent que té una capacitat de concentració que a mi se m'escapa, com a mínim.
1: A mi em passa com tu, David, que m'he de concentrar i amb aquests clàssics encara més.
3: Clar, exacte.
1: I em vols començar amb un que, vaja, que crec que atrapa a tothom, eh? La muntanya màgica de Thomas Mann.
3: Que, a més, trobo que és un ideal, vaja, un aliat ideal contra l'onada de calor. Te'n vas allà als Alps suïssos, a tancar-te al sanatori amb Hans Castorp i amb Settembrini i amb totes les tertúlies. És una novel·la que és gairebé una recerca, una experiència ritual del temps. Hi ha lentitud, hi ha reflexió filosòfica per descomptat i tot aquest espiritual, que jo crec que és equiparable ni més ni menys que a la peripècia d'un altre gran personatge, que és el Parsifal de l'òpera de Wagner.

0: micròfon tancat, el David Guzmán es deia totes les peces que posaré avui són de mal tallar.
1: Sí, sí.
2: Exacte. I,
0: és així.
2: I aquest preludi de Parsifal, que mira, David, precisament avui s'interpretarà el temple de Wagner.
0: Imagina't.
2: A Bayreuth, i dirigit per Pablo Heras Casado. Vull dir que més adient impossible.
1: Afortunats els que hi siguin.
2: Exacte.
0: Aquesta versió està dirigida per Herbert von Karajan amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín.
1: Exacte.
0: I seguim amb un clàssic de les lletres franceses.
1: Això mateix, manipulació, seducció, poder a la noblesa, som a la França del 18, per tant, les amistats perilloses de Laclos. I aquí podríem recomanar també El burlador de Sevilla, que com sabeu és la primera traslació d'un arquetip universal, que és el Don Joan, que coneixem molt bé, no? I que després reprèn Molière, reprèn Zorrilla i reprèn Lorenzo da Ponte, llibretista i llibertí, ell també, una història ben singular, i que escoltarem amb un moment de seducció, el famós moment de seducció de Don Giovanni Zerlina, en el que durant molts anys, als anys 50, va ser el gran Don Giovanni, a la seva època és el baríton milanès Cesare Siepi.

0: I seguim en clàssics, David, literaris i musicals, com estàvem allò comprovant, allò en paral·lel, I ara agermanant dues heroïnes tràgiques.
1: L'Emma Bovary de Flaubert, la gran Madame Bovary, atrapada, com sabem, entre el desig romàntic i les convencions socials, que és una disjuntiva que s'han trobat molts personatges tràgics, entre aquesta realitat i el desig, i que té un paral·lel, a mi em sembla, en la tragèdia Violeta Valéry. També, òbviament, podríem anar a llegir la primera font, que és Alexandre Dumas fill, és a dir, la dama de les camèlies, com sabem, que va entusiasmar en teatre a Verdi. Bé, el que escoltarem és un fragment del duet de Violeta i Alfredo, quan ell li declara l'amor per primera vegada, un di felice eteria, bla, bla, bla, en la producció famosa Billy Decker a Salzburg el 2005, que va encimballar encara més Anna Netrebko amb un Alfredo que era Rolando Villazón.

0: Croce delizia. Sí, sí, ja és una bona definició dels dilemes vitals.
1: I després en dues veus, no? Sí. Que ens deia el David que estaven en un moment...
0: Platòric, el 2005, sí, Villazón i Netrebko.
2: Perdona, Rosa, quin regal, digues. No? Anava a dir el Xavier Montagut, ja no és ell. Després de sentir aquestes veus i aquesta ària...
1: És que, clar, és que és el que diu el David, és que no es pot demanar més.
2: No es pot demanar més. Acabar el programa d'aquesta manera, anar acabant aquest programa d'estiu així.
1: És que el Joan Vives ja ens ha deixat una delícia amb aquella, vaja, versionant la turca, no? Sí. I ara ens arriba en David amb aquest final.
2: Avui tots són delícies.
1: Exacte.
0: Que bé.
2: Doncs ara farem,
0: que creus.
2: Farem un canvi, no, David? Una mica, perquè en clau de tragèdia també pot ser un bon estiu per llegir una de les grans obres immenses, meravelloses, Crim i Càstig.
0: Una novel·la refrescant per portar a piscina, Crim i Càstig. Clar que sí, aquesta dissecció de la culpa que fa Dostoyevski amb el personatge Raskolnikov i que té també un correlat interessant amb les tensions internes, amb el descens psicològic que també fa l'última sinfonia, de fet, estrenada una setmana abans de morir a Tchaikovsky, que és la patètica, la sisena, sobretot en aquest adagio lamentoso del quart moviment.

0: I David, ara ens portes a una recomanació en clau de comèdia, de la tragèdia a la comèdia, com la vida mateixa, que exacte, musicalment vols lligar amb Donizetti.
1: Ja veu, que quins salts, eh?
0: Sí, sí.
1: La patètica de Donizetti, amb un exemple de canto silabato, que sempre hem d'entrar a introduir-hi també coses una mica més així agitades, que correspon a aquell duet bufo tan conegut del tercer acte de Don Pasquale, entre el doctor Malatesta i el mateix vell Don Pasquale, que jo crec que és ideal per llegir qualsevol imbrollo d'aquests de Shakespeare, que són diàlegs molt agitats, molt divertits, molt enginyosos també, amb comèdies com El somni d'estiu, com El vostre gust, i que aquí escoltarem en el duet en les veus de Leonucci i Sesto Bruscantini.

0: I després de tanta expansió, podríem dir, David, vols acabar amb una invitació al recolliment espiritual.
1: Que això també és l'estiu, clar que sí.
2: Clar, sí, home.
1: Aviam, la Divina Comèdia, ni més ni menys, de Dante, més enllà de l'infern, l'infern, molta gent no hi passa, és a dir, no va més enllà perquè és el més conegut, és molt atractiu, ja ho entenc, eh? Però, de fet, la peça que porto avui, recomano llegir-la amb el Purgatori, escoltar-la amb el Purgatori, per resseguir aquest viatge intel·lectual i espiritual i emocional que fa el Dante personatge, de la mà d'un cor que també, d'alguna forma, invoca la penitència, el pelegrinatge interior i l'esperança de salvació, ni més ni menys que el cor dels pelegrins, el Tannhäuser, que escoltarem per Viena, amb Georg Solti, en un enregistrament del 71.

0: I permeteu-me, ara que estem amb aquest recolliment espiritual, fer-vos una confessió personal. David, a la meva parella, ara mateix, l'has fet, vaja, felicíssim, de veritat.
1: Que bé, que bé, que bé.
0: Ara amb aquest cor.
1: És de pell de gallina, sempre, el cor. Tannhäuser és espectacular. Increïble. Bé, de Wagner a Wagner hem anat avui.
0: Exacte.
2: I jo, sentint aquesta música, estava pensant, els éssers humans som afortunats, no?, de tenir llibres i de tenir música que ens poden portar, doncs, a una altra dimensió de la nostra pròpia vida, no? I això també és gràcies a en David Guzmán, que ens ha portat unes recomanacions, ens ha fet unes recomanacions fantàstiques aquest estiu, Xavier.
0: Vaja, no sé tu, Rosa, però per mi ha estat un honor haver pogut compartir aquestes 4 setmanes de tenir aquí en David al programa. Realment, quan vam saber que venia en David Guzmán a tots els matins d'estiu, vaig pensar, això ens ha tocat la loteria.
1: Home, loteria compartida per mi és un plaer sempre tenir l'oportunitat d'escoltar, de compartir la música, com la literatura és un art i una disciplina que sempre és millor compartida, no? De manera que moltes gràcies per l'espai, ha estat un plaer.
0: I ja saps que Catalunya Música és casa teva.
1: Bueno, i Catalunya Ràdio, casa vostra. Quan vulgueu venir a parlar de llibres, també
2: que passis
1: sou convidats.
2: Un fantàstic estiu.
1: Igualment, Rosa i
2: fins Xavier.
1: Fins
2: aviat. Eh?
1: Gràcies, fins ben aviat.
0: Adéu-siau.
3: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món. Versió estiu.
2: I com que encara tenim uns minuts i em fa la impressió, Xavier, que no volem marxar,
0: no.
2: Què et sembla si aprofitem per sentir l'última harmonització de Miquel Llobet, Patrimoni Català, que hem intentat sentir i potenciar en aquest programa?
0: Doncs mireu, aquí teniu l'harmonització que em va fer d'aquesta melodia El fill del rei.

0: Tots els matins del món, versió estiu.
1: Tot té un final i aquest programa també.
2: Han estat 4 setmanes en les quals ens ho hem passat d'allò més bé i que ens hem estat molt feliços.
1: Exacte, per això volem començar donant les gràcies als nostres oients per haver-nos acompanyat cada matí i també per totes les mostres d'afecte que ens heu fet arribar.
2: Gràcies també als tècnics que ens han acompanyat des del control, Pau Blasi i Víctor Villar.
1: I sobretot gràcies a tota la redacció de Catalunya Música que ha fet possible aquest programa. Joan Vives, Raimon Colomer, Montse Aguilera, Eulàlia Benito, Victòria Palma, Marta Lanau, Esther Plana, Alba Quinquillà, David Guzmán, Marta Millà i l'Olga Cardús, la nostra productora.
2: Tots ells ens han regalat coneixement, passió i moltes ganes de compartir música. Ha estat un privilegi tenir-los al costat.
1: Rosa, ha estat també un autèntic plaer compartir amb tu
2: Gràcies. Cada
1: matí aquesta aventura radiofònica.
2: I per mi també, Xavier, ens hem entès molt bé i espero que aquesta complicitat també hagi arribat als oients.
1: Ara toca descansar perquè al setembre ens hi tornem a posar cadascú amb el seu programa. La Rosa amb el molt personal de dilluns a divendres i els diumenges amb les empoderades.
2: I tu, Xavier, els dissabtes amb el directe a l'òpera i entre setmana amb les transmissions en directe dels títols programats pel Gran Teatre del Liceu. Per cert, què fem amb el nostre lledoner?
1: Bona pregunta, Rosa.
2: I si ens l'emportem cap a l'Empordà i el transplantem? Allà segur que també hi trobarà una bona ombra.
1: I si el deixem aquí, ben regat?
2: Potser sí.
1: Perquè ens esperi fins al 31 d'agost, quan ens hi tornem a posar.
2: Oients de Catalunya Música, que tingueu un molt bon estiu.
1: I amb molta salut i, sobretot, amb molta música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui ens acompanya l'Orquestra Simfònica de Vojvodina, que, dirigida per Giuseppe Mengoli, ens oferirà el doble concert per violoncel, percussió i orquestra del compositor serbi Nevojsa Jovan Zivković. I a la segona part, una de les sinfonies més estimades de tot el repertori, la primera de Johannes Brahms. Aquest concert el van registrar la Ràdio Televisió Sèrbia el juny del 2025 a la sinagoga de Novi Sad, a Vojvodina, la regió autònoma al nord de la República de Sèrbia. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El protagonista de la vetllada, Nevojsa Jovan Zivković, ha estat aclamat per la crítica com un dels artistes de marimba i percussió més singulars i expressius de l'actualitat. Durant les tres últimes dècades ha influït en l'escena internacional no només com a intèrpret virtuós, sinó també com a compositor, perquè les seves obres s'han convertit en estàndards del repertori contemporani per marimba i percussió. Una de les últimes composicions de Nevojsa Jovan Zivković és la que ens ofereix avui ell mateix, al costat del violoncel·lista Ivan Zendetsky. És el doble concert per violoncel, percussió i orquestra, un encàrrec de la Filarmònica de Belgrad que va estrenar el reconegut violoncel·lista Kian Soltani a la capital sèrbia el gener del 24, al costat de la percussionista de l'orquestra Aleksandra Schuklar. Sentim ara com sonen els tres moviments d'aquest doble concert per violoncel, percussió i orquestra de Nevojsa Jovan Zivković. Ens acompanyen Ivan Zendetsky, violoncel, el mateix Nevojsa Jovan Zivković a la percussió i l'Orquestra Simfònica de Vojvodina sota la direcció de Giuseppe Mengoli.

Fins aquí el doble concert per violoncel, percussió i orquestra del compositor serbi Nevojsa Jovan-Zipkovic, autor que ha influït significativament en l'escena internacional de percussió com a intèrpret i compositor. El mateix Zipkovic era a l'escenari de la sinagoga de Novi Sad, que ha tocat la part de percussió al costat del violoncel·lista Ivan Zendetsky i de l'Orquestra Simfònica de Vojvodina sota la direcció de Giuseppe Mengoli. A la segona part, Mengoli dirigeix la primera sinfonia de Johannes Brahms, obra que el músic alemany va presentar a un públic impacient quan ja tenia 42 anys. Ara ens pot semblar normal, però en aquell moment era relativament tard, sobretot si tenim en compte que Beethoven a la mateixa edat havia acabat la vuitena i Haydn ja anava per la meitat de les més de 100 que va compondre. Però és que Brahms era extremadament autocrític, havia de revisar obstinadament cada nota que posava al pentagrama. I a més, sabia que la primera sinfonia es percebria com el seu manifest d'artista. Va haver de fer front a la pressió generada per l'expectativa dels amics i del públic en general, que esperaven que Brahms, com a continuador de l'herència de Beethoven, escriuria una sinfonia d'extrema dignitat i profunditat intel·lectual, una expectativa que Brahms sentia que no era capaç de satisfer tenint en compte la reputació de Beethoven. Per tant, es va acostar al gènere simfònic amb molta prudència. Brahms va acabar la primera sinfonia el 1876 i quan es va estrenar a Karlsruhe tothom afirmava que la música europea s'havia enriquit amb una nova joia. Efectivament, Brahms hi recull l'herència de Beethoven que admirava, però fins a cert grau també la va limitar per l'ombra que li podia fer. I per això pot trobar un llenguatge personal que desenvoluparia amb èxit en les tres sinfonies posteriors. Al cap i a la fi, les quatre sinfonies de Brahms s'interpreten molt sovint i encara a dia d'avui en podem descobrir enormes qualitats, a més de les habituals, senzillesa aparent, intensitat emocional i gran força comunicativa. Tot el primer moviment, indicat un poco sostenuto allegro, és d'una gran expansió dramàtica. Els dos moviments centrals, Andante sostenuto i Un poco allegretto e grazioso, presenten l'altra cara de la moneda brahmsiana, lirisme i expressivitat exaltada. I l'últim moviment, Allegro non troppo, recupera el caràcter tràgic i heroic del primer amb un tema que recorda l'Oda a l'alegria de Beethoven i que es transforma cap al triomf, l'alliberament i el confort. Aquí tenim la meravellosa Sinfonia número 1 en do menor, opus 68 de Johannes Brahms, a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Vojvodina sota la direcció de Giuseppe Mengoli.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en do menor, opus 68 de Johannes Brahms. Amb aquesta primera sinfonia, Brahms va demostrar clarament que la forma sinfònica clàssica es podia continuar desenvolupant dins l'expressió romàntica. Avui ens acompanyava l'Orquestra Simfònica de Vojvodina, que, dirigida per Giuseppe Mengoli, ens ha ofert el doble concert per violoncel, percussió i orquestra del compositor serbi Nebojša Jovan Živković i, a la segona part, la primera sinfonia de Johannes Brahms. Aquest concert el van registrar la Ràdio Televisió Sèrbia el juny del 2025 a la sinagoga de Novi Sad a Vojvodina, a Sèrbia, i l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, us convidem ara a sentir una fogosa obra de joventut de Georg Friedrich Händel. És el Salm Dixit Dominus, que sentim en la interpretació del conjunt La Nuova Música, dirigit per David Bates.

0: Amb aquest efusiu amén s'acaba el salm Dixit Dominus, obra de joventut de Georg Friedrich Händel, que hem sentit interpretada pel conjunt La Nova Música, que dirigeix David Bates.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
0: Catalunya Música.

0: Sabies que el poeta sufí Rumi deia «La ferida és el lloc per on entra la llum».
1: A Catalunya Música tenim 7 de sons.
0: A vegades la llum no arriba de cop. Cal travessar la nit, deixar que els ulls s'acostumin a la foscor i esperar el primer reflex d'un matí que neix. La música pot ser aquesta claror que ens guia, que ens retorna la confiança, que ens recorda que fins i tot en el silenci sempre hi ha un batec de vida. Avui emprendrem un viatge a la recerca de la llum, a través de músiques que, com petites estrelles, ens conviden a renéixer.
1: 7 de sons. La música que et cuida.
0: Comencem amb una composició de la canadenca Sarah Quartel, que ens regala una música feta de neu i esperança. El seu Snow Angel és una obra per cor i orquestra que parla de fe i d'equilibri, de l'ordre que arriba després del caos. Tot i que el món sembli confús, ella ens diu «Déu donarà ordre, dolç infant».

I seguim amb el compositor anglès Ralph Vaughan Williams, que va escriure la fantasia sobre un tema de Thomas Tallis, com un homenatge a la música renaixentista anglesa. Es tracta d'una peça per a orquestra de corda que sembla expandir-se com un raig de sol a través dels vitralls antics, pura, serena i infinita. En sentirem un extracte.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: La música de Frederic Mompou té l'essència de la llum domèstica, acollidora i reconfortant. En aquest cas no ens parla de grans miracles, sinó de la serenor que hi ha a les coses senzilles, una ermita, un pastor, una dansa. La sentirem des del cicle Pessebres, on Mompou converteix el silenci en música lluminosa.

Quan el vent calla i el món s'atura, podem deixar entrar la llum i la revelació. Ens hi ajudarà la música sempre resplendent d'Antonio Vivaldi. Sentirem l'ària Silean Sefri, de la cantata Filiae Mestai Jerusalem, que va escriure cap al 1730 per una veu solista i orquestra. Amb la veu etèria del contratenor Filip Jaworski, aquesta llum esdevé tangible, gairebé palpable.

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: En la foscor sovint necessitem un far. En aquest cas el trobarem a la banda sonora de La llum entre els oceans. La composició és d'Alexander Desplat i ens parla d'amor i de redempció, de com la llum pot ser un refugi amb una melodia suau, com l'onatge que acaricia la platja.

Curiosament, en la fosca de la nit és quan podem apreciar més la intensitat de la llum. Ens hi convidarà tot seguit Albert Guinovart, qui des dels seus nocturns ens parla de l'amor sense paraules, poema d'amor.

0: Set de sons. Benestar en cada nota.
1: I si parlem de llum espiritual, tot agafa una aura de misteri. El renaixentista Tomàs Lluís de Victòria va escriure un motet com una celebració del miracle nadalenc. Les veus s'hi entrellacen i s'eleven fins a convertir-se en resplendor. Un o magnum mysterium que no és solemnitat sinó pau, com si la llum finalment trobés el seu lloc.

i d'una llum espiritual a una que veiem cada dia però que potser no apreciem prou. Potser val la pena que pugem a un cim per adonar-nos del seu abast i la seva magnificència. Ens hi acompanyarà Richard Strauss des de la seva Simfonia Alpina. Preparats per veure sortir el sol?

0: Com sona a casa teva? Regala't música en família amb el set de sons.
1: I després d'invocar musicalment tanta llum, és el moment de deixar que ens acaroni i ens faci sentir la serenor de la bellesa exterior i interior. Sentim tot seguit The Falls, un dels temes principals de la banda sonora de l'emissió, d'Ennio Morricone, el violoncel Yo-Yo Ma.

0: La set de sons és insaciable.
1: I tanquem aquest viatge allà on tot comença, en la llum. Onata Lux, Llum nascuda de la llum, és una de les obres més delicades del compositor americà Morten Lauritsen, una pregària que no demana res, només agraeix, com un respir final, com el sol que surt, i ens recorda que la llum no cal buscar-la, la portem a dins. Us hi hem acompanyat, Gisela Cot, els controls i les vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons.

Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música, per fer-te sentir bé. Catalunya Música.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Com esteu? Salutacions des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i des d'aquest espai, les cordes de l'Ukelele, on fem aquests tastos o aquests recorreguts per a aquestes músiques que anomenem del món, cosa que vol dir molts llocs, moltes sonoritats, moltes mescles i també molta inspiració, com a mínim. Això és el que intentem. Sovint ens preguntem, i aquí no descobrim res, com podem descriure la música a través d'altres sentits més enllà de l'oïda. Doncs avui pensem en instruments que, a priori, ens semblen lluminosos. I insistim que aquí hi ha molt o moltíssim de subjectiu. Però, en tot cas, sonoritats que ens dibuixen o encenen certa llum, i aquí pensaríem en instruments com una arpa, com una corra, o un vibràfon, o una mandolina. Sigui com sigui, aquesta llum, avui tot això ens guia i ens inspira per passar per aquests camins lluminosos, com diem, i imaginaris, sobretot. I el punt de partida és, i per començar a inspirar-nos, tot un clàssic, tocat a la marimba, Libertango d'Astor Piazzolla amb Noriko Tsukagoshi.

El so lluminós de la marimba amb les habilitats de la música Noriko Tsukagoshi en aquest instrument que no deixa de fascinar-nos, com tampoc ho fan les brillantors d'un instrument com la kora, com ja sabeu, instrument per excel·lència de l'Àfrica Occidental i que ens permet tastar un cop més, doncs, de la mà

El sempre màgic i tan ancestral a la vegada, So de la Cora, avui, que és una de les protagonistes en el nostre recorregut particular, on bé hi podríem posar un qualificatiu que seria el de sonoritats lluminoses o, per què no, camins lluminosos. I tornem a insistir, ja sabem que això de definir el so i la música amb imatges doncs sempre és complicat i, per descomptat, supersubjectiu. I com que ens havíem quedat en tessitures africanes i també sentíem el violoncel de Vincent Segal, doncs ara seguim amb un altre violoncel i moltes coses més, esclar. Mathieu Saglio en un disc en directe amb el seu quartet i uns quants músics convidats. I amb un títol que ens arriba com oli en un llum, Après la pluie, després de la pluja, perquè torni a sortir aquesta llum.

Les cordes de l'ukelele. Un passeig per les músiques del món.

Seguim per aquests camins lluminosos, per la sonoritat lluminosa, o així ens ho sembla, d'instruments com la mandolina i el banjo. I aquí no podíem deixar de pensar en Bela Fleck, un dels grans mestres de l'instrument, i com que ens encanten les mescles, aquí el sentíem en ple diàleg amb patrons celtes. Seguim avançant i tampoc podíem deixar de banda una sonoritat com la de l'arpa. I si veníem de Tinceldes, doncs seguim amb un dels arpistes que més ha exportat el so celta, el bretó Alan Stivell, en un disc en directe, també en aquest cas, i on també li sentim la veu.

La màgia de l'arpa i el llegat celta de la mà d'Alan Stivell en aquest disc en directe, que ara ens ve de gust enllaçar, i esperem que us sembli bé, amb l'anomenada arpa africana de nou, és a dir, la cora. Tornem a aquest instrument i en aquest cas el talent de Sona Jobarte, una de les poques dones especialistes i divulgadores d'aquest instrument.

Un passeig per les cordes del món. Les cordes de l'ukelele. Amb Marta Lanau.

i amb el màgic so del vibràfon, en aquest cas, dialogant amb una guitarra flamenca i altres instruments, sobretot de percussió, hem seguit aquests camins de so lluminosos d'aquests instruments que no deixen d'inspirar-nos. Ens estem referint, en aquest cas, a un dels últims projectes del percussionista multiinstrumentista, de fet, i compositor Marc Miralta, aquest Flamenco Vibes, que ha pres forma d'espectacle i de disc, aquí al costat dels músics, també d'alçada, Pau Figueres, Arnau Figueres i Manel Fortià. I ja que ens situem en una escena propera, doncs tastem també la llum d'un disc liderat per Dani López, això és el Dani López Quartet, i de fet no deixem la música d'arrel, perquè aquesta és la visió particular, amb elements del jazz i també de la clàssica contemporània, del Vall Pla d'Andorra.

Una visió del Ball Pla d'Andorra amb el Dani López Quartet, que forma part del disc amb títol suggerent El que fan les coses quan no les mires. Però nosaltres tornem a mirar a la música de Bela Fleck i al seu banjo, que en un treball amb gust de bluegrass també mira cap a Katmandú, perquè aquest és el títol de la peça.

0: Les cordes de l'ukelele. El món és a cada racó.
1: Doncs així ens hem anat acostant al final del programa, un espai on passem per molts llocs, ens agrada fer-ho així, i sobretot per moltes sonoritats, i on, com sempre, us hem acompanyat un dia més Oriol Pinart, el control tècnic i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Marxem, però la música segueix, amb una cora de nou, Mamadou Diabaté i aquest Virigo Blues. Ens retrobem ben aviat i ens agradarà moltíssim que ens torneu a acompanyar i que segueixi la música.

0: Les cordes de l'ukelele. Tots els sons, totes les ciutats, totes les veus.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Franz Schubert Filharmonia presenta la temporada 2026-27 al Palau de la Música Catalana. Amb artistes com Anna Fedorova, Juliana Abdeyeva, Marc Padmore, Paul Lluís, Stefan Dorr i Clara Yumi Khan. I obres com El Requiem de Mozart, Winterreise de Schubert, Les quatre estacions de Vivaldi i La Simfonia del Nou Món de Dvořák. Més informació a franzschubertfil.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.
0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per retornar al Concert House de Berlín i sentir el que serà l'últim concert d'aquesta setmana dedicada a sentir algunes de les millors orquestres de joves d'Europa i que formen part del certamen Young Euroclassic, aquest festival que reuneix orquestres i músics joves d'alt nivell procedents de tota Europa, també d'altres parts del món. El Young Euroclassic és una aposta compromesa amb la formació i la projecció internacional dels músics més joves i els que sentirem avui són els que formen part de l'Orquestra Jove de França. Dilluns vam sentir una orquestra a Armènia. Dimarts us vam oferir l'actuació d'una orquestra de Geòrgia. Dimecres, l'orquestra d'Eslovàquia. Ahir sentíem música interpretada per una orquestra sueca i finalment avui aquests joves francesos interpretaran música francesa de Claude Debussy i de Maurice Ravel. Són dos compositors que pràcticament mai no falten en un concert de músics francesos, però és que a més hi sentirem música de Wolfgang Amadeus Mozart interpretada per Alexandre Tarot, el pianista francès nascut l'any 1968 i que interpretarà el concert per a piano número 23 de Mozart. Són algunes de les obres d'aquest concert d'avui que dirigirà Cristina Posca, la directora estoniana titular de l'Orquestra de França, que sentirem avui des d'aquesta gravació de la ràdio alemanya Cultura de Berlín, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I com en altres ocasions, el concert comença, com ja sabem, amb l'himne del festival Young Euroclassic, música d'Ivan Fischer, el director d'orquestra hongarès, de qui en tornem a sentir aquest himne d'obertura al concert, avui en la versió de l'Orquestra Jove de França, dirigida per Cristina Posca.

Música d'Ivan Fischer, música del director d'orquestra hongarès nascut l'any 1951, himne del festival Young Euroclassic, el tret de sortida del concert que sentirem avui de la jove orquestra de França dirigida per l'estoniana Cristina Posca. Un concert que després d'aquest himne se'n va anar fins a la música de Jan Marets, que és un compositor nascut a Mònaco l'any 1966, percussionista, pianista que va fer estudis als Estats Units i que continua estant molt vinculat a l'IRCAM de París. D'ell és l'obra titulada Recto i aquesta és la versió de l'Orquestra Jove de França dirigida per Cristina Posca.

El concert d'avui ha començat amb la música de Jan Marets, amb música nova, Recto, una obra d'aquest compositor nascut a Mònaco l'any 1966, un compositor vinculat a l'IRCAM de París i del qual n'hem sentit aquesta obra, Recto, en versió de la Jove Orquestra de França, dirigida per Cristina Posca. Tot això en el moment que el Concerthaus de Berlín, que és on som avui, amb aquesta gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025, una gravació que ens situa dins del marc del Young Euroclàssic, doncs ara, a l'escenari del Concerthaus, hi hem d'imaginar aparèixer el pianista francès Alexandre Tarot, aquell pianista en què té el repertori ple de música de compositors francesos. Ell ha popularitzat, per exemple, la música de François Couperin interpretada al piano, un home amb un repertori ampli en què, a més de Chabrier o de Poulenc, altres compositors francesos hi ha Bach o Schubert. I aquí ara li sentirem interpretar Wolfgang Amadeus Mozart, el concert per a piano i orquestra número 23 en la major, Köchel 488. Aquesta és la versió de Tarot amb la Jove Orquestra de França dirigida per l'estoniana Cristina Posca.

El pianista Alexandre Taró ha interpretat el concert per a piano i orquestra número 23 en la major, Köchel 488 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els concerts per a piano són joies dins de les obres clàssiques imprescindibles i avui hem sentit aquest 23è concert en la versió d'aquest pianista francès. Aquí hem sentit al costat de l'Orquestra Jove de França dirigida per l'estoniana Cristina Posca. Tot això al Concerthaus de Berlín, l'agost del 2025, al moment en què s'hi celebraia el Young Euro Classic, la trobada d'orquestres joves d'arreu d'Europa i en què s'hi va convidar Alexandre Taró, que després d'haver interpretat Mozart va oferir tot sol un fragment extret de l'extensíssim catàleg de Johann Sebastian Bach. Alexandre Taró acostuma a interpretar música del barroc amb el piano i en aquest cas sentirem una arranjament seu del segon moviment de la sonata per a flauta i clavecí en mi bemoll major, número de catàleg 1031 de Johann Sebastian Bach.

Després que Alexandra Taró interpretés aquest fragment de la música de Johann Sebastian Bach, l'hem d'imaginar marxant i acomiadant-se del públic del Concerthaus de Berlín. Aquesta és l'obra fora de programa que va interpretar Taró, el segon moviment de la sonata per a flauta i clavecí en mi bemoll major, el número de catàleg 1031 de Johann Sebastian Bach. Taró va interpretar Bach després d'haver ofert al públic del Concerthaus la seva versió del 23è concert per a piano de Wolfgang Amadeus Mozart. I tot això en aquest concert que us oferim avui i que forma part del Young Euro Clàssic, que és aquest festival que amb una programació que combina grans obres del repertori clàssic amb creacions contemporànies, aposta pel talent emergent i també pel diàleg cultural. I això és el que hem anat sentint dia rere dia en aquesta setmana temàtica en què hi ha hagut improvisacions en què s'hi han sumat intèrprets com, per exemple, els que sentirem ara, que formen part del trio Gambiana i que se sumen a l'Orquestra Jove de França per a interpretar aquesta improvisació, aquest diàleg sense paraules. Us l'oferim des d'aquesta gravació de la Ràdio Alemanya Cultura de Berlín de l'agost del 2025.

Aquesta és la improvisació del concert que us oferim avui en cadascun dels concerts d'aquesta setmana, tots procedents del Young Euroclàssic. N'hi ha hagut d'improvisacions protagonitzades per agrupacions, com per exemple aquest trio Gambiana que ha interpretat el diàleg sense paraules. El que avui en aquest concert precedeix la música de Claude Debussy, que és la que havia de posar el punt final al concert d'avui, amb els tres esbossos simfònics que Debussy va començar a escriure l'any 1903. És aquella obra en què Claude Debussy evita utilitzar el terme simfonia. En lloc d'això, diu que el mar són tres esbossos simfònics. En qualsevol cas, una de les grans obres d'orquestra del segle XX, que ara hi interpreta la jove orquestra de França, dirigida per Cristina Posca.

Aquest és el final teòric al concert d'avui, aquesta obra esplèndida de Claude Debussy, aquests tres esbossos simfònics que va començar a escriure l'any 1903, tres fragments orquestrals que bé hagués pogut denominar com a sinfonia. Debussy va evitar aquest terme per a designar una de les obres que s'ha convertit en una de les grans del repertori orquestral del segle XX. Els tres esbossos simfònics El mar, de Claude Debussy, els hem sentit en versió de la Jove Orquestra de França, dirigida per Cristina Posca. És la directora estoniana nascuda l'any 1978, formada a Tallinn, la capital estoniana, i a Berlín, i que ha dirigit l'orquestra de la Komische Oper de Berlín. Va ser la primera dona que va assumir aquest càrrec en aquesta orquestra. Ella, Cristina Posca, és la principal directora convidada de l'Orquestra Simfònica Nacional de Letònia i és titular de la Jove Orquestra de França que sentim avui. Ara, en la recta finalíssima del concert, en aquell moment en què l'orquestra es relaxa i fora de programa, interpreta, en aquest cas, dos fragments preciosos extrets del catàleg de Maurice Ravel. Primer, sentirem el Jardí de les Fades, que forma part d'aquella suite original per a dos pianos titulada Ma mare loca. I això, amb els aplaudiments, s'enllaçarà amb el que va ser la següent obra fora de programa, Fèria, que és el quart moviment de la Rapsòdia Espanyola de Maurice Ravel, la versió a càrrec de l'Orquestra Jove de França dirigida per Cristina Posca.

0: Música de Maurice Ravel fora de programa en aquest concert d'avui de la Jove Orquestra de França dirigida per la seva titular, l'estoniana Cristina Posca. Primer han interpretat El Jardí de les Fades, que és un fragment de la suite original per a dos pianos, Ma Mare Loca. D'aquesta obra, Ravel després en va fer una versió per a orquestra simfònica, una obra que s'inspiraia en els contes per a nens recopilats per Charles Perrault. I després d'això, després d'aquest fragment de Ma Mare Loca, hem sentit Fèria, que és el quart moviment de la rapsòdia espanyola que Maurice Ravel va escriure entre l'any 1907 i el 1908. Per tant, hem acabat aquest concert amb música francesa, amb música de l'inici del segle XX. El concert s'havia d'acabar amb els tres esbossos simfònics de Claude Debussy, compostos l'any 1903, i finalment i fora de programa hem sentit Maurice Ravel, també des d'aquella primera dècada del segle XX. El punt final a un concert en què ja hem sentit música del compositor de Mònaco, Jan Marets, nascut l'any 1966, música de Mozart, del 23è concert per a piano en versió d'Alexandre Tarot, i després del diàleg sense paraules que ha improvisat el trio Gambiana, amb sentit Debussy i Ravel. En aquest concert, que és un altre dels que formen part del Young Euroclàssic, aquesta cita internacional destacadíssima i dedicada a les generacions de joves intèrprets de la música clàssica. Durant aquesta setmana hem sentit cinc joves orquestres, l'última, la Jove Orquestra de França, dirigida per Cristina Posca, que va fer concert al Concerthaus de Berlín, que és on se celebren els concerts del Young Euroclàssic l'agost del 2025. La gravació és de la ràdio alemanya Cultura de Berlín i ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera, i com sempre ha estat tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Johannes Brahms i les Fantasies, opus 116, música per a piano, que interpreta Wilhelm Kempff.

0: Era el pianista Wilhelm Kempff interpretant les fantasies opus 116 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música.
2: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem una nova edició del taller del luthier. Avui programa número 413, en què parlarem amb la violinista Anna Urpina, que tant toca el violí barroc com el modern. Descobrirem quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de violins. Més endavant retrobarem un vell conegut, com és el diàpano, un piano on en lloc de cordes hi tenim diapasons, d'aquí ve el nom. En parlarem amb en Xavier García Plaja. I avui els minuts finals seran per a la Cristina Lirauric i els seus sons llunyans, que ens portarà 5 tòpics més de la música medieval que no són veritat. Aquest seria a grans trets el contingut del programa d'avui. Comencem?
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Anna Urpina és una violinista de Vic que des de fa un temps combina, tant en concert com en els seus enregistraments discogràfics, interpretacions fetes amb un violí actual, és a dir, amb aquells violins que veiem habitualment a les orquestres simfòniques, amb d'altres on utilitza un violí barroc, que és específic de la música antiga. Ara fa uns dies vaig tenir l'ocasió de parlar amb l'Anna sobre les característiques d'aquests dos violins i també de què suposa per ella combinar la interpretació amb aquests dos instruments diferents. De tot plegat en va sortir la següent conversa.

0: Anna, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teníem moltes ganes de parlar amb tu, una mica perquè ens presentessis els teus últims projectes discogràfics, però també, sobretot, aquesta relació que dus a terme des de ja fa un temps a l'hora de combinar en concerts i en gravacions el violí antic i el violí modern. Una mica com va néixer aquesta inquietud teva?
1: Mira, doncs, ja fa anys que arran d'una gira que vaig fer juntament amb el Dani Espasa, justament a la xarxa de joventuts musicals de Catalunya, vaig voler experimentar una mica un programa original i innovador, no? Aquest programa consistia, doncs, això, en fer una primera part amb el violí barroc i clave i la segona part, doncs, en estrenar una obra i amb peces contemporànies amb el violí modern i piano. Ho vaig fer amb el Dani Espasa perquè, bueno, com que ell és un músic multidisciplinar, ell era capaç, doncs, de tocar el clave i el piano també. I va sorgir aquí fa uns anys amb aquests concerts. I després, com que jo vaig veure que el públic tenia molt interès, no?, que després dels concerts s'acostaven i venien a preguntar moltes coses dels dos violins, dels repertoris, i veia, doncs, que era un tema que creava interès, no?, i que agradava. Doncs llavors se'm va acudir la idea, no?, doncs per què no gravo aquest programa, no? Faig un primer àlbum i enregistro més o menys, no igual, unes quantes obres barroques i unes quantes obres contemporànies. I així ho vaig fer, i aquí va començar l'origen d'aquesta idea i d'aquests concerts on combino, comença aquí.
0: Has parlat de violí barroc i violí modern. Per qui ens escolta, quines grans diferències hi hauria entre un instrument i l'altre, Anna?
1: Val, són dos instruments que una mica a cop d'ull podrien semblar iguals, però en realitat tenen moltes diferències. Per començar, el violí barroc és un violí que està creat amb menys tensió que el modern, no? Està creat perquè en els temps de l'època barroca no necessitaven instruments molt potents com ara, no? Perquè no existien grans auditoris. Els concerts es feien, doncs, a petites sales de palau, a les corts, amb un públic reduït, íntim. Llavors, clar, no es necessitaven instruments molt potents. Per tant, per començar, el violí barroc, doncs, té menys tensió. I això què significa? Que té un mànec, l'inclinació del mànec és molt més baixa que la del modern. Això fa que les cordes siguin més planes, el pont sigui més pla i creï un so més rodó, menys potent. I també, en el cas del pont, el ser més pla et permetia poder tocar moltes cordes alhora, poder fer molts acords, arpegis, perquè a l'època es portava molt això, no? Era la manera d'ornamentar, etc. Llavors, el pont també, com dic, era més pla i més gruixut. Ara són més prims els ponts, perquè així són el so, com repeteixo, és més potent i més brillant, diguéssim. El mànec també era molt més ample i més gruixut, perquè, clar, com que no tenien barbeta ni costella, per poder recolzar-se i poder-los agafar amb més facilitat, com fem ara, més fàcil, clar, tot el suport requeia a la mà esquerra, a la mà del mànec i a la clavícula. Per tant, el mànec necessitava ser més gruixut per ser un punt d'apoio, que ara mateix, amb el modern, no necessitem que aquest punt de suport sigui tan important com era. El batedor també és més curt,

0: cordes de tripa són cordes fetes amb intestí d'animal, que tant pot ser de xai com de vaca. Llavors, aquestes cordes tenen diferents calibres, poden ser més gruixudes, més primes, segons l'obra que toquis o segons la comoditat del músic, però sobretot la característica més important és que obtens un so molt més original, molt més orgànic, i també que el ser d'animal es desafinen molt més, bueno, amb molta facilitat. De fet, per això, després de cada obra, si s'assisteix a un concert de música barroca, veureu que els músics afinen a cada obra, després de cada obra, perquè les cordes no poden aguantar tant temps afinades.
1: Has parlat una mica de les característiques d'un violí i de l'altre. El que són diferents també són els arquets, oi, Anna?
0: Sí, exacte. Els arquets són molt diferents. En aquest cas, l'arquet barroc és un arquet molt més lleuger, molt més curt, i que la curvatura de l'arc és una mica a l'inversa del modern. Està fet d'aquesta manera justament perquè el llenguatge que requereix la música barroca, doncs, és un caràcter lleuger, que es puguin fer moltes filigranes, no necessita un so dens ni legato, un gran legato, al contrari, no? Cada nota té una tensió, pressió diferent, no? I l'arc, aquest tipus d'arc, amb aquest tipus de curvatura, et permet fer tots aquests colors i tensions diverses, que l'arc modern no t'ho permet.

0: En el teu cas, Anna, quins instruments toques? De quins lutiers són?
1: Doncs mira, són lutiers de casa. Sempre he confiat molt en els nous lutiers que sorgeixen a Catalunya. Crec que tenim una gran cantera. I el meu violí modern és un David Beguer. És com el primer violí important que vaig tenir i la veritat és que n'estic completament enamorada. És del 2007, ja fa uns quants anys. I llavors, més tard, em vaig fer construir una còpia de violí barroc de mà de l'Eduard Sitges, del 2019, i ara ja fa uns anys, i que fins ara he utilitzat. I recentment m'he comprat un altre violí entre barroc i modern, una mica un híbrid d'un luthier italià de Milà, que es diu Gibertoni, del 2024.
0: I els arquets?
1: Arquets, utilitzo un arc barroc d'un arqueter de Cremona, es diu Gor, és fet de fusta de serp, molt lleuger i molt brillant, de l'any 2023. I l'altre arc que tinc, el modern, fa molts anys que el tinc, estic molt contenta, és també un arc modern, recordo quants anys fa, però fa molts anys que el tinc.
0: Per què aquesta aposta pels instruments actuals, Anna? Fent música barroca, semblaria que la il·lusió seria tenir un instrument antic, no?
1: Sí, exacte. Bé, de fet, a la meva gravació, última gravació, he utilitzat un instrument antic per fer-la, però perquè me n'he adonat que és veritat que els instruments antics són molt bonics, el seu so segurament és més adequat a l'època, però també he vist que et poden portar molts maldecaps de reparacions, esquerdes, es poden desencolar amb els canvis de temperatura, i que nosaltres, els músics que viatgem molt, doncs això és un problema. I també pel tema preus, perquè a la que ja vols adquirir un instrument de molta qualitat antic, el preu se te puja completament. Llavors, comparant amb la qualitat d'instruments moderns que sonen fantàsticament i que a vegades no se sent ni la diferència, si ho compares amb un antic i un modern, no sents la diferència, perquè avui en dia hi ha lutiers tan bons i tan capacitats que ho fan tan bé que la diferència pràcticament no la sents, a un preu assequible.
0: Cadascun d'aquests lutiers que comentaves té cura de l'instrument que va fer. En aquest sentit, també és una sort, entenc,

0: que el lutier que va fer aquell violí sigui entre nosaltres, sigui viu.
1: Exacte, i això és molt important, perquè, clar, el creador, la persona que va parir l'instrument, el coneix moltíssim, sap perfectament com està fet, com reacciona, tots els mínims detalls. Per tant, quan tens algun problema i vas al metge, com dic jo, doncs ells et saben perfectament doncs, veure què li passa, què s'ha de canviar, si s'ha de canviar el pol, l'ànima, fer un muntatge nou, si només s'ha de moure alguna cosa. Per tant, ajuda molt tenir un lutier viu al costat.

0: Tornem al començament de la conversa, Anna. Parlaves d'aquell projecte conjunt amb el Dani Espasa, on combinaves el violí barroc i el violí modern, una part amb cada instrument. És complicat a l'hora de tocar? Hi ha un canvi de xip en aquest sentit?
1: I tant, és molt complicat. La veritat és que, com abans he comentat les diferències entre un violí i l'altre, també et puc comentar les diferències tècniques que necessita un violí i l'altre, no? Perquè una mica per mi tocar un instrument barroc significa canviar tota la teva tècnica que has après durant tota la teva carrera. Per què? Per exemple, utilització de vibrato, pràcticament nul·la en la música barroca. Per tant, tu tota la vida t'han après a vibrato continuo. Vibrato continuo vol dir tot el rato vibrant, cada nota que sigui maca vibrada, allà a la música barroca, al contrari. L'arc, la tècnica d'arc, sobretot la tècnica d'arc és el que canvia. Com comentava abans, estem acostumats a un so, mantenir el so, que no hi hagi forats entre notes, un so legato, que tot sigui igual. A la música barroca, al contrari, cap nota ha de ser igual. Com ells en diuen, quan fem arc avall ha de ser d'una manera, quan fem arc amunt ha de ser més lleuger, no? O sigui, la manera ja mai el so serà igual. Llavors, tots els cops d'arc, la manera d'endinsar-te la corda és molt diferent. Aquí el fet d'utilitzar cordes de tripa, que són cordes molt més flexibles, et permet molt més entrar a la corda. Per tant, la tècnica d'arc et canvia completament. I la de pràctica, d'estudi, de constància, i a la llarga doncs, poder ser capaç de fer un clic mental, no? I passar d'un instrument a altre als concerts, que és ja el que ara ja estic fent. Inclús ja m'he atrevit una mica, encara anar una mica més enllà, que ara combino ja obres, ja no per blocs a un concert, sinó una obra contemporània, per exemple, seguida d'una obra barroca, canvio l'instrument, llavors tornem a seguir amb una obra contemporània i així consecutivament. Però sí, és un procés llarg i difícil perquè és totalment un canvi de xip i canvi de tècnica.

0: Abans has parlat d'aquell projecte al costat del Dani Espasa, que posteriorment vas gravar en disc compacte. N'ha vingut un segon. Aquests treballs discogràfics tenen moltes hores al darrere, molt treball de recerca i una idea personal teva a l'hora de presentar-ho a tothom, oi?
1: Exacte. Són discos molt personals, molt treballats, perquè al final, quan un artista es posa a gravar, o en el meu cas, em pregunto què pots aportar, no? Què pots aportar de nou al món de la música, la cultura, que interessi o que porti una vivència nova que no s'hagi gravat abans, no? I que valgui la pena, no? Que la gent pugui aprendre i evolucionar amb allò, no? Per tant, el meu primer treball va ser combinar aquests dos mons tan oposats, perquè

0: que la gent pogués viure aquesta experiència de canviar de registre, d'afinació, de so, de llenguatge. I en aquest segon disc, que està anant molt bé i estic molt contenta i ha rebut algun premi internacional, doncs he fet una recerca a fons d'obres de dones compositores desconegudes. Són 12 compositores, 7 d'elles amb obres inèdites, i també per posar una mica la meva pinzellada personal, ja que crec que és una mica la meva signatura personal, doncs he volgut incloure 2 obres de compositores actuals, de la Zulema de la Cruz i de la catalana Elena Cànovas, per poder també veure com es viu i com és la diferència de les obres de les dones compositores barroques amb dones compositores actuals.
1: Aquest últim projecte que ara comentes, dedicat a compositores, l'has compartit amb altres artistes, no estàs sola, oi?
0: Exacte. També és una altra diferència. El primer disc estava una mica jo sola contra l'altre, l'instrument de tecla, i aquest cop he volgut fer com realment es fa la música barroca, no? Que és acompanyada d'un bon baix continu. Un baix continu no només és un instrument, sinó en poden ser varis, i en aquest cas m'he acompanyat de la sonoritat del clavecí, de mà del Daniel Oyarzábal, del violoncel barroc, de mà de Nicola Borodelli, i de la tiorba, de mà de Nacho Laguna. I llavors amb una cantant fantàstica com és la Maria Hinojosa, que domina els dos estils, tant l'estil barroc com el contemporani, i que hem pogut, doncs, amb ella crear i recrear obres vocals, ja que a l'època la veu era la part important. S'escrivia bàsicament per la veu, no? Més que l'instrumental. Per tant, també amb aquest àlbum he volgut fer incís de la importància de la veu, i les obres que hem fet barroques, doncs clar, bàsicament han set salms, un motet, i llavors cançonetes de dones franceses.
1: Anna Urpí, ha estat un plaer parlar amb tu, que ens descobrissis aquest univers del violí antic en relació al violí modern, i t'agraïm molt que hagis dedicat al taller de Luthier aquesta estona. Moltes felicitats per aquests projectes discogràfics i que en vinguin molts més.
0: Moltes gràcies pel temps, i ha estat un gran plaer.

La música que sonava de fons de la conversa amb l'Anna Urpina provenia del seu darrer treball discogràfic, titulat Le Chant de Muse, el cant de les muses. Ara al final sentíem sencera la peça Corrente Decima, del recull Correnti de Sonarsi col Violino e Spinetta, de la compositora Marietta Morosina Priulli.

Xavier García Plaja va presentar el 2016, és a dir, el mateix any en què nosaltres vam començar també aquesta aventura del taller del luthier, un nou instrument que a molts ens va fascinar. Era el diàpano, un piano vertical on les tecles no colpegen cordes, sinó diapasons. Doncs bé, ara fa unes setmanes vaig trobar-me de nou amb el Xavier a Parts Piano, la botiga de recanvis i accessoris per a pianos del barri del Poble Sec, a Barcelona, i vam conversar una estona sobre aquest instrument únic.

0: Quin so més màgic, Xavier, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Això és el diàpano.
1: Això és el diàpano, sí, és un instrument de teclat que va, en comptes d'amb cordes, doncs va amb diapasons. Diapasons són aquestes forquilles fantàstiques i són una miqueta màgiques que, bueno, que a base de la seva vibració, la seva freqüència, doncs va donant una nota. Llavors, aquí n'hi ha 77 diapasons que són els que fan el so d'aquest instrument.
0: Per tant, 77 notes, 77 tecles.
1: Sí, té 77 perquè resulta que les freqüències baixes, tot i que la freqüència és la mateixa que la segona octava del piano, però sent molt més profunditat i llavors no té sentit posar encara més freqüències més baixes perquè ja no sonarien bé.
0: Avui parlem del diàpano, ara estava mirant, saps quan vas presentar aquest instrument al Palau Güell, que ja ens van conèixer?
1: Pues hauria de ser cap a finals del 16, segurament, no?
0: Mitjans, juny del 2016, feia poc que havien començat el taller del luthier i han passat gairebé 10 anys.
1: Doncs sí, és l'instrument que ja el vaig fer, doncs això. Vaig estar 5 anys per fer-lo i el vam presentar al Palau Güell, que va ser molt bonic, la veritat, perquè té una acústica fantàstica. Es va presentar amb un trio, amb el trio Artis, que era un cello, un violí i el diàpano. I, bueno, la veritat és que va agradar molt, doncs ja no hi cabia més gent allà dintre.
0: I què va passar després? Perquè han passat els anys, ara aquest és l'instrument que estem veient, és un dels diàpanos que vas fer, en vas fer algun altre, oi?
1: Sí, vaig fer un de més petit, que era una miqueta el prototip, que ara està a l'Escola de Belles Arts. Llavors, doncs, clar, era un instrument, que de fet era un assaig, i doncs, vaig dir, bueno, ara faré el sèrio. I llavors, doncs, inclús la presència doncs, també és més maca, i té una octava més, i llavors doncs, aquest té una característica, diguéssim, acústica una miqueta diferent, la mecànica també és algo diferent, i llavors doncs, incorpora dos pedals en comptes d'un. És un instrument que, de fet, ha viatjat bastant ja. Bueno, primer el Palau Güell, evidentment, després va haver-hi un simpòsium aquí a Segòvia de la gent dels afinadors d'Espanya, i després se'n va anar a Cavalès, a Itàlia, que és on es fa un seminari, diguéssim, d'Europa Piano, que van tots els tècnics relacionats amb piano de pràcticament de tot el món, però sobretot d'Europa, i llavors allà va tenir molt d'èxit perquè la gent es va interessar molt, vaig explicar una miqueta com era l'instrument, com s'havia fet, i llavors doncs, bueno, es van fer moltes fotos i tot això, la gent li va agradar molt, però clar, el que jo deia és que per aquí han passat músics, bueno, han passat el Brutons, la Margós, el Josep Colom, han passat gent, bueno, el Jordi Sabatés, que ja no el tenim, però vull dir que tots estaven interessats en fer música per això, no? en compondre alguna cosa. El que passa que, bueno, que tots tenen feina, tots d'això. Sí, pues mira, un dia podríem venir, no sé què, ja miraré veiem què tinc per aquest instrument. Perquè, clar, veiem, aquest instrument es poden tocar bastantes coses. El que passa que seria maco pues, que els compositors doncs, fessin música per aquest instrument, no? Però, bueno, això de moment estan aquí i potser algun dia arriba algú que digui ai, pues escolta, aquell instrument que d'això potser podria ser... I, bueno, pues, de moment, evidentment, no em penso fer cap més, ja tinc 70 anys i ja no tinc l'energia que tenia quan vaig fer això, no? Però, bueno, aquí està i està disposat, a més, a qualsevol persona que vulgui venir a gravar o el que sigui, pues, aquí el tenim en el taller.
0: Sentint el so, la sonoritat del diàpano, ens remet, on recorda, la celesta. Quines diferències hi hauria en quant al so? Estarien a prop l'un i l'altre, no?
1: Sí, hi ha registres que són molt semblants, el que passa que les celestes són làmines d'alumini i no arriben a tenir la profunditat dels baixos del diàfano, no? I després que el diàfano té com tres tessitures, com campanetes una mica com de vidre, la part central que seria més la celesta i la part dels greus que és més com un orgue, diguéssim, positiu, no? Llavors aquestes són les diferències primordials.
0: Podries fer un exemple i així el sentim, aquests tres registres de l'instrument?
1: Sí, i tant. Aquesta seria la part baixa, clar, no sé si per als altaveus se sentirà gaire, però bueno. És un so molt profund. Llavors, al mig... Thank you. i la part dels aguts, que són més acampanats. Aquestes són les tres, diguéssim, les tres freqüències, diguéssim, mitges, agudes i greus de l'instrument.
0: Abans parlaves de compositors, els intèrprets, els pianistes, o quin tipus de músic s'interessa per al diàpano? Bàsicament entenc que són pianistes, o no? O percussionistes, també.
1: Bueno, sí, aquí va venir un percussionista, el Dani Guisado, que també li va agradar molt el tema, el que passa que, clar, ell és més de percussió de marimbes i xilòfons i coses d'aquestes. Però normalment la gent que s'ha interessat són pianistes, com l'Amargós o el Josep Colom, el Jordi Sabatés també li va agradar bastant, va tocar bastant aquí. Vull dir que, bueno, sí, en principi són els pianistes els que poden treure-li més rendiment amb aquest instrument.
0: Que encaixa amb altres instruments, és a dir, fa bon conjunt. Parlaves de l'estrena, en aquell cas era un trio. És un instrument que empasta, en diem així, no?, amb altres instruments.
1: Sí, evidentment, doncs empasta pràcticament amb qualsevol. Jo no sé, suposo que no sé si amb una guitarra aniria bé, però bueno, s'hauria de provar, no? Però sí, amb els instruments de corda, evidentment, empasta molt bé.
0: Què t'agradaria que passés amb el diàfano? A vegades dius diàfano i a vegades diàpano, no? Com ho hem de dir?
1: Bueno, aviam, jo li dic més aviat diàfano perquè és el so diàfan, no? Aquest so celestial, una miqueta, no? Però bueno, és igual, com que s'escriu en PH, el vaig fer en PH una miqueta per diferenciar-ho d'altres coses, doncs el que m'agradaria que passés... Bueno, d'entrada m'agradaria vendre'l. Estaria bé, no? La pensió d'un jubilat és molt, molt petita i la veritat és que aquí, pues, hi ha molt material i molts diners gastats, no? Però, per altra banda, m'agrada molt tenir-lo i que la gent vingui a sentir-lo i a escoltar-lo. Tinc una anècdota interessant, que és que van venir els alumnes d'un dels cursos, haurien ser de tercer o quart, alguna cosa així, de l'Oriol Martorell, d'aquesta escola de músics, i van venir a fer una visita al taller i van estar tocant tots els instruments que hi ha per aquí, bàsicament pianos, evidentment, i de sobte vaig tocar una miqueta el diàfano i es va fer un silenci mortal. La qual cosa que les monitores que van venir amb ells van dir això no ens havia passat mai, que 20 nanos caiessin de cop perquè van sentir aquest so. Els nanos són molt receptors d'instruments, de sons d'aquest tipus, i la veritat és que ens va sorprendre a tots que amb ells els hi rep d'una altra manera el so que a les persones grans, no? I va ser una anècdota interessant.
0: De fet, té una sonoritat màgica, és un so diferent, no?
1: Sí, és completament diferent, per això crida l'atenció.
0: Doncs et sembla que acomiadem aquesta entrevista fent-lo sonar una vegada més, Xavier?
1: Sí, i tant. Jo no toco gaire, però bueno, almenys sí que es pot sentir la manera del timbre que té.

0: Sons llunyans, amb Cristina Alís Rauric.
1: Cristina, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Pere Andreu.
1: Avui, segona part de la secció anterior de coses que tenim mal fixades sobre la música medieval. Ens vas posar 5 exemples i avui em sembla que em portes 5 més.
2: 5 més, que també us sorprendran una mica.
1: A veure, doncs, per on vols començar?
2: Comencem pel primer.
1: Va.
2: Aquest és fascinant perquè, o sigui, si ho veus del punt de vista de la raó, diries, clar, és que ara és així, però no.
1: Però no és.
2: Però no és. Resulta que quan nosaltres preparem concerts, programes de concert, tenim diverses opcions, no? Una opció és fer una opció més artística, més personalitzada, amb fusió, pots barrejar amb el que vulguis, està fantàsticament. Però hi ha una altra opció que és anem a fer investigació històrica, anem a reconstruir aquests instruments, com es tocaven aquests instruments, què fem amb aquest repertori. És a dir, preguntes molt relacionades amb intentar acostar-nos al màxim possible. Ja sabem que hi ha una limitació perquè hi ha coses que no la sabrem mai, però intentar-ho, no? I fer una investigació, anar acostant-se. Doncs, quins són els concerts que la gent aprecia més?
1: Entenc que els primers, no?
2: Els primers, i els associen com a més històrics. Perquè estem tan acostumats a no sentir projectes històrics que quan presentem una cosa diferent, que sona diferent, la primera reacció del públic és de rebuig, com això no em sona el que jo normalment escolto. Per tant, que nosaltres ens familiaritzem a escoltar una cosa no vol dir que sigui més històric, simplement que l'hem integrada, no? Que, bueno, que la tenim dins nostra, no? I per tant ens entra potser més fàcil perquè la reconeixem. Aquest reconeixement, no? És el que ens fa familiaritzar amb una cosa. Quan presentem una cosa nova que potser és més històrica i que potser s'hi acosta més, amb un instrument que és més el que tocaria o amb una manera d'interpretar, etc., a vegades això a la gent els pot xocar. Per tant, el meu suggeriment seria anar obert a anar a escoltar un concert, perquè a vegades ens podríem estar perdent una cosa molt interessant perquè volem escoltar el mateix de sempre. És com anar a un restaurant i demanar sempre el mateix plat de sempre, no? En canvi, la gràcia està anar a un restaurant i descobrir quins guisats fan o si tenen un plat diferent, especial.
1: Per tant, pel que dius és per desconeixement, clarament, no?
2: Sí, clar, no, no es tracta de dir això és culpa d'algú. No, no, no, és un hàbit que tenim i simplement està bé el fet de tenir la ment oberta i de no estranyar-nos. Si són alguna cosa diferent, a veure, podria passar també que la qualitat del grup sigui més alt o més baix. Bueno, això no ens hi ficarem, és un altre tema, no? Però la proposta en si, no? El tipus de peces, per exemple, peces que no estan habituats a escoltar, tipus d'instruments, o com els toquen. Per tant, a vegades fas molta recerca i molt de treball i el públic no acaba d'apreciar igual que una música que ja reconeixen perquè ja l'han sentida.
1: En aquest sentit és important també el paper divulgatiu,
2: sí,
1: dels músics. És a dir,
2: sí,
1: si ho fas entendre i ho presentes d'una manera, sí, que el públic ho esperi amb ganes, no? O que el preparis perquè allò que escoltaran doncs és fruit d'aquestes hores de,
2: exactament,
1: recerca,
2: sí,
1: segurament es rebrà diferent.
2: És molt important fer aquesta divulgació, explicar el que fem i fer-ho comprendre. Tampoc no fa falta fer una conferència intel·lectualíssima, simplement el fet de compartir-ho, no? Veus, avui descobrirem la música d'aquest lloc o d'aquest poble o d'aquest arxiu que no l'heu sentit mai. Això ja és, no?, una raó per posar-s'hi bé, no? Per seure's bé a escoltar-ho i a disfrutar-ho.
1: I a més, si hi ha aquesta recerca, ens acostarà més el,
2: sí,
1: que va ser el,
2: sí,
1: so aquell.
2: Exacte.
1: I és més atractiu, és més interessant a priori, no? Aquest viatge al passat, no?
2: Sí, sí, sí, sí. No, si hi ha una cosa que he descobert i també passa quan ensenyem música medieval, és que hi ha dos tipus de públic. Un públic que vol que li diguis això és així i punt i no li aportis una cosa nova perquè volen allò, i un altre públic que està obert a saber-ho tot i a descobrir i a fer d'arqueòleg amb tu, no? Per anar més en el fons i trobar coses noves. Sí, són dos mentalitats diferents i les tenim en els concerts, en els cursos, a tot arreu.
1: Ara has parlat de cursos, tu també ensenyes música medieval. Com es veu el teu paper, vaja, o el paper de gent com tu,
2: sí,
1: que us dediqueu a això, a investigar la música medieval? Com se us veu?
2: És un tema molt interessant, perquè jo hagués pensat que algú que s'especialitza en un tema es veu com una riquesa, perquè tu saps que tu li pots preguntar alguna cosa. Jo podria dir, Pere Andreu, tu que has fet això de la ràdio, explica'm com funciona. I li pots demanar una vista des de dins d'un tema que un no coneix, no? Sapiguem que portes molts anys fent ràdio, etc. Per tant, jo ho veig com una cosa positiva el fet que hi hagi gent que s'especialitzi i que li puguis anar a fer preguntes, no? Perquè un no té una vida prou gran per estudiar-ho absolutament tot i s'ha de reconèixer. Però estava veient que en el món de la interpretació no sempre es veu com algo positiu. És a dir, que a vegades tenim un imaginari, aquest imaginari que dèiem del món tradicional, la música de carrer, la tradició oral, etc., que en el moment en què hi ha alguna cosa que ve de la investigació, que molt sovint ells fan servir com a pejoratiu l'acadèmia, com si fos algo negatiu. Jo entenc que hi pugui haver els sistemes, no, educatius que hagin creat tendències, no, de com ser músic, de com pujar a l'escenari. Això ho puc entendre, però una cosa és la vivència personal de passar per un conservatori, que pot tenir moments més bons i moments menys bons. L'altra cosa és la investigació. Són coses diferents, no? I pel fet de jo haver fet una carrera a la universitat i un doctorat, etc., hi ha gent que ho veu com algo negatiu, com si estigués més tancada, quan és al revés. Jo tinc moltes més eines que una persona que no ha investigat aquestes fonts, no? I jo no ho veig malament que hi hagi diferents estils de música i fusions i amb música tradicional. Ho veig perfectament bé. Simplement jo tinc unes eines i això no contradiu res del que els altres fan, però sí que ho he vist que a vegades persones que no han entrat o no coneixen el món aquest que ells anomenen acadèmic, el veuen únicament com si fos una cosa negativa, com si no pogués aportar alguna cosa. I és una cosa generalitzada, perquè ho hem comentat amb més músics, etc. Nosaltres en realitat estem aportant i fem una investigació que ningú té el coratge de fer, perquè tothom la podria fer, no cal ser tampoc doctorat, vull dir que si un s'interessa, s'hi posa i ho fa. Però aquest coratge per anar més enllà de la superfície vol un treball i una dedicació, no? I aquest treball i dedicació, que jo pensaria que potser sí que es valoraria, sobretot algú que no ho vol fer, veig que a vegades s'està posant com si fos algo negatiu, com si els que sabem coses haguéssim de fer de policia, que no ho fem mai, i dir això és correcte i això no ho és. I nosaltres quan anem a un concert, almenys jo, parlo per mi, m'agrada anar a un concert i descobrir quina proposta em fas, no? I normalment sempre pots aprendre alguna cosa, no? De la manera en com està cantant o tocant, de la selecció que ha fet de les obres, de com les ha ordenat, de com les ha, com ha passat d'una obra a l'altra, si ha fet un pont, si ha deixat un espai, de com actua dalt de l'escenari, de com afina. És a dir, hi ha tantes coses que es poden aprendre, és independent, no? Doncs bé, aquest és el tema.
1: El fet d'investigar sobre música medieval també fa que tinguis prou, parlaves d'eines, que et facin actuar i fer música amb rigor, és a dir, respectuosa, amb un estil, amb una època. Aquesta és la gran ajuda, no?
2: Sí, de fet, és un tema també molt interessant el que estàs obrint ara, perquè quan nosaltres fem música, encara que haguem fet molt d'estudi i molta investigació, nosaltres som conscients que sempre hi ha una part artística i de fantasia. En el fons, tothom fa una fantasia, amb més o menys fantasia, amb més o menys investigació. Però és veritat, hi ha d'haver una espècie de balanç entre aquest rigor, que jo més que rigor diria aquesta curiositat, no? Què feien això i com era això, no? I aquestes preguntes et porten a buscar i tu pots fer servir o no, dir, mira, això no utilitzaré, però és allà i ho tens. Per tant, si tu vols, tu pots dir, jo faig servir això perquè hi ha una font que ho diu, no? Tocar d'aquesta manera o fer servir aquesta polifonia, utilitzar un instrument d'una manera. Per tant, és una eina, però com a música, sempre dalt de l'escenari ets un artista abans de res i les persones del públic et veuen a tu, veuen a tu com a missatger d'aquesta música. Per tant, a vegades que vegin directament la música és difícil que vegin directament la música perquè et veuen, venen a escoltar a tu i el que tu fas amb aquest instrument o quan cantes. Per tant, crec que tothom és molt conscient que el que fem a l'escenari és una fantasia, d'alguna manera. És, parlant d'imaginaris, aquest any, doncs justament, tot el que fem és un imaginari nostre. El que passa és que hi ha imaginaris que es copien entre ells i hi ha imaginaris que poden fer una aportació nova amb un so diferent, amb una música diferent, un repertori que no el fa ningú, amb un instrument que no toca ningú, per exemple. I aquesta seria l'aportació de... El meu imaginari, per exemple, ho fa. Fa una part d'imaginari, fantasia meva, i una part de recuperació. Mira, parlant d'imaginaris, m'agradaria molt que escoltéssim aquesta audició de l'Ensemble Seqüència. L'Ensemble Seqüència està considerat com un dels més grans ensembles de música medieval. Quin és el seu punt fort ells no fan mai música medieval. I és curiós perquè segueix estant considerat com el grup més important de música medieval. Com ho han aconseguit? Ells han creat un producte molt propi i molt interessant. Es basen en textos que sí que són antics de veritat, són medievals, i fan una nova creació de música, i posen melodies, i posen acompanyaments, i ho fan en un estil que ells han fet propi basat en música medieval, però no fan servir les fonts medievals. I és impressionant, jo trobo fascinant, que un grup de música que ara està considerat com el més important de música medieval no toqui música medieval. És com un repte, com, no sé, com una incògnita, no? Com és possible, però sí que ho han aconseguit perquè són molt, molt sòlids en aquest sentit i han creat un so, no? I un estil molt propi.

0: pensar en música medieval sembla que sigui com un apartat, un àmbit petit, no? Mm. Per bé que l'edat mitjana són 1000 anys.
1: Sí.
0: Es pot viure de la música medieval, Cristina?
1: De fet, molta gent m'ho pregunta i quan els dic que jo ho faig es sorprenen, no? Pensen que tinc una altra feina, d'una altra cosa, i com jo, molta més gent, eh? A veure, sí que es pot viure de la música medieval i a vegades som més pessimistes del que la realitat és, perquè en aquest moment que estem visquent ara no hi ha hagut mai tants festivals i cicles de música medieval com hi ha hagut ara. O sigui, tenim una gran quantitat en tota Europa. Aquí mateix, a Catalunya, si voleu escoltar música medieval, podeu anar al FEMAP, en el Festival de Música Antiga dels Pirineus, podeu anar al Festival de Música Antiga de Tiana, al So de l'Ony, que en vam parlar en una de les seccions del Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries, a la Setmana de Música Antiga de Mataró, als Sons del Temps a la Seu de Gara de Terrassa i a tantíssims altres llocs. És a dir, les possibilitats d'escoltar música medieval avui en dia, comparades amb fa 20 anys o 25, no és que s'hagin duplicat, és que s'han triplicat i quadriplicat.
0: Per tant, hi ha més interès per aquest tipus,
1: sí,
0: de música.
1: Hi ha interès, gent que cada cop que hi va, doncs, se n'adona que li agrada, perquè molta gent va escoltar sense saber el que va escoltar, diu, ah, doncs sí que estava bé això, no? Veuen que hi ha molts estils diferents i van. Hi ha interès i també hi ha més grups. I això també ajuda. Parlàvem de festivals, però podem veure també què passa quan a centres d'educació. Durant molts anys només hi havia una escola, que era l'Escola Cantorum de Basilea, però ara ja n'hi ha tres. Tenim també el Centre Internacional de Música Medieval de Montpellier, que ofereix tant un superior com un màster, i tenim l'Escola Cívica de Milà, que també ofereix cursos. Per tant, tenim ja tres centres on una persona pot treure's un diploma de màster i té professors específics, assignatures, instruments, etc. Els cursos d'estiu van començar més tard. Van començar aproximadament fa uns 15 anys, més o menys, 15-18, i en aquest moment a la península Ibèrica n'hi ha un que es dedica al 100% a la música medieval, amb 10 professors, tots especialitzats en música medieval, que és Mirabilia, de la Catedral de Cuenca. Després n'hi ha altres a l'estranger, naturalment, a Itàlia n'hi ha un parell, etc. A vegades algunes persones em diuen, no, és que anar fins a Cuenca per anar a Mirabilia, i dic, és que clar, és que si tu mires amb un mapa més gran, el següent ja és a Itàlia. És a dir, que si no ho trobes a prop això, i que abans ni existia això. Per tant, jo crec que hem de valorar-ho també, com que en realitat la situació no està tan malament com ens pensàvem, sinó que hi ha moltes més ocasions ara que fa 15 anys.
0: A Besalú també s'havia fet un curs de música medieval.
1: S'havia fet en presencial durant uns quants anys i quan va arribar el Covid es va deixar de fer. Ara el que existeix són uns cursos online a través de la Universitat de Lleida, on hi ha una certificació independent i es poden fer classes online.
0: Més tòpics, Cristina, que em sembla que en queda algun, oi?
1: En queden. A veure, tu què diries? Que hi ha més música, més grups de música que intenten fer música purament medieval o més grups que fan tipus fusions amb altres coses, per exemple, tradicional, folklore, etc.
0: Imagino que aquests, no? Els que barregen una mica estils i èpoques diferents, no?
1: Exactament. Hi ha algunes persones que ho pensen al revés, que creuen que falta més música de fusió. Però, de fet, realment el que ens falta és música purament medieval. Perquè ens trobem moltes vegades que quan algú comença amb música medieval, intenta agafar el que té més a prop, no? Llavors tenim grups que fan servir instruments típics d'altres cultures, la darbuka, el sitar, instruments més moderns, el renaixement... És a dir, barreges amb altres cultures i amb altres èpoques, ja n'hi ha, i moltíssimes, no? I el que a vegades el que ens falta és grups que facin exclusivament l'ús d'instruments medievals o de tècniques medievals, és a dir, no fer servir un contrapunt del segle XVI o XVII, no? Amb una música del XIII, per exemple. Per tant, purament medieval hi ha molt, molt, molt poc. Hi ha molt poquet. Vaig estar parlant fa uns anys amb un dels crítics de la revista Diapason, la coneixes, aquesta,
0: sí,
1: revista francesa, i ell l'ha encarregat de fer les crítiques de l'apartat de música medieval. I ell em deia, és que m'envien molts CDs aquí, però realment, si ens ho poséssim a mirar bé, aquests CDs no van a la secció música medieval, haurien d'anar a la secció de músiques del món. I poc després vaig parlar amb una de les persones d'una de les ràdios franceses de música clàssica I ell em va dir, de la música medieval que posem, gairebé tot és fusió. Hi ha molt poca que sigui música medieval pròpia. És a dir, realment, dels grups que ens envolten, una gran part és fusió. En el moment en què fem, doncs, ho barregem amb altres èpoques i amb altres instruments d'altres llocs, ja no és medieval pròpiament. No cal ser ara exigent, és a dir, no vinc a dir, si no és així, no està ben fet. No es tracta d'això, sinó simplement de, si algú va amb la curiositat de dir com sonaria la música medieval a tal època, a tal lloc, clar, trobarà més dificultat de trobar grups que es dediquin a fer aquest tipus de recerca. És a dir, en realitat ens falta gent que vulgui fer això.
0: Molt bé. Vinga, va, un últim tòpic més que vulguis comentar.
1: Sí, un altre tòpic és que a vegades he preguntat a algú, has anat a algun concert de medieval? Diu, sí, i què et va semblar? Ui, a mi la música medieval no em va. I llavors, clar, tenint en compte que música medieval són molts segles i molts estils diferents, diria, bueno, però què vas escoltar exactament? Perquè pot ser que hi hagi molts estils que n'has escoltat només un i això no representa tota la música medieval. Pot ser que t'hagis trobat un grup que potser era un grup més fluixet i que la impressió que t'ha donat no sigui la mateixa que un grup més fort. Per tant, això també podria afectar. O que simplement la manera d'interpretar d'aquell grup té una versió que a tu en aquell moment no et va entrar bé i que potser t'agrada més un altre estil. Per tant, jo animaria la gent que ha anat a un sol concert de música medieval a no quedar-se només amb aquella idea, anar a diversos concerts, veure que hi ha una varietat molt gran d'estils, moltes maneres d'interpretar, ara ho hem dit, no? Grups de fusió, grups que fan més medieval, grups que s'informen, que investiguen, altres grups que fan propostes de fusió amb altres històries i que també pot ser molt interessant. És a dir, tot pot ser interessant. I justament perquè és tan variat, està bé doncs, anar a escoltar tota mena de propostes.
0: Una mica el que deies fa una estona, que hi vagin amb les orelles ben obertes
1: i
0: que es deixin imbuir per aquest tipus de música, no?
1: I tant que sí, i tant que sí. Quasi que diria que més que anar-hi amb l'etiqueta de música medieval, anar-hi amb la idea que van escoltar música. I a veure, potser els sorprèn el que van escoltar.
0: I et sembla que posem una música per acomiadar, Cristina?
1: Sí, us proposo escoltar l'Ensemble Solazzo, que interpreta Triste Plaisir, de Gilles Bichois. Està interpretada per una veu i dues vielles.
0: Doncs amb això deixem els oients. Cristina Lirauric, moltes gràcies per portar-nos aquests sons llunyans i fins la propera.
1: Fins la propera, Pere Andreu.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. Moltes gràcies a l'Anna Urpina, al Xavier García Plaja i la Cristina Lí Rauric per formar-ne part. I també gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Fins al pròxim taller. Salut i instruments.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música del cinema. Programa número 780, déu-n'hi-do. Avui tindrem un programa especial, que és el segon d'un primer programa especial que vam fer a mitjan gener. Avui anirem més enllà de les nostres fronteres occidentals i segurament us obligarem a traspassar més d'una barrera mental. O potser no, perquè al cap i a la fi aquest és un programa que sempre s'ha volgut sense barreres. I entre altres coses també és un programa especial perquè avui tenim una convidada al programa, com ja la vam tenir al mes de gener, que ens guiarà en aquest viatge musical que ara tot seguit us proposarem. El programa del gener el vam titular Les connexions invisibles de la Mediterrània 1. Per tant, aquest es titula, en una gran mostra de coherència i d'ordre, Les connexions invisibles de la Mediterrània 2. Per tant, avui el programa va de la Mediterrània, de les connexions invisibles que la Mediterrània té, de les relacions musicals que s'estableixen entre tots els països de la seva riba i que, naturalment, això també es veu en la música de cinema.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
1: I amb en Pau Blasi, que és tan mediterrani que és de Badalona, al control tècnic.
0: El Violí Vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: I avui el programa el fem acompanyats aquí a l'estudi, acompanyats d'una persona que, com acabo de dir, ja va venir al gener i que també la vam tenir a finals de la temporada passada amb una proposta musical de bandes sonores africanes. Sara Ardite, bon dia.
2: Hola, Xavier, bon dia.
1: Digue'm, Sara, què sentirem avui que sigui diferent del programa del gener? O és que, en el fons, el valor no rau en la diferència?
2: Continuem el viatge per la Mediterrània. El primer programa el vam dedicar a cinema, a música de cinema d'Argèlia, de Bòsnia, d'Egipte, del Líban, d'Itàlia, de Grècia, de França, de Tunísia i de Turquia. O sigui que encara ens queden molts territoris per explorar musicalment, no? Aleshores, avui cobrirem alguns d'aquests territoris amb unes bandes sonores molt guapes.
1: Genial. Acabarem una mica, no de completar-lo, però de fer una mica més tancat el puzzle de la Mediterrània. La Sara Ardite, pels que no la recordeu del gener o perquè us la recordo jo ara, és filòsofa i editora del projecte Músiques Sospechoses, des d'on investiga la música com a mitjà de transmissió de coneixement i per promoure la reflexió a través de la música. La Sara és una, podríem dir-ho així, una activista cultural. És una impulsora d'accions i d'iniciatives encaminades a donar a conèixer músiques de realitats i geografies que, degut al nostre predomini occidental, eminentment blanc i mainstream, sempre queden allunyades, generalment, del nostre coneixement. Puc donar fe que la Sara és una apassionada de la música i també de totes les causes globals. Entén que el món és un món sencer i que és a través de la música, el veritable llenguatge universal, que podem estendre lligams, ponts i abraçades entre les persones. D'ella és la proposta de guió i la selecció i edició de les audicions que sentirem avui. Per part meva, jo avui en aquest programa seré més que mai un de vosaltres, oients, ja que també em deixaré dur de la seva mà per on ens convida a seguir-la en aquesta proposta de viatge musical que estem a punt d'emprendre. Què, doncs? Comencem?
0: El Violí Vermell. Amadeus, Williams i Casas Associats.
1: A veure, Sara, per on comencem? Quina és la primera audició que ens proposes i per què?
2: Doncs avui hem pensat en començar el nostre viatge des de Croàcia, des de Split més concretament, visitant una banda sonora d'una pel·lícula de l'any 1985. Mm. La pel·lícula es diu, en llengua serbocroata, Kuća na piesku, que vol dir la casa sobre la sorra. El seu director és l'Ivan Martinac i la música de la pel·lícula és a càrrec del Mirko Krestičević. Us dic això perquè Krestičević és un reconegut membre de la banda de rock Metak i va ser ell l'encarregat de fer aquesta banda sonora. Estem parlant de l'únic llargmetratge de Martinac i com a figura clau que és de l'underground i el cinema d'avantguarda croata, doncs ens ha semblat que era interessant escoltar aquesta banda sonora d'avui. I també m'ha semblat molt interessant Doncs la història que explica, perquè la història és la història d'un arqueòleg que treballa aquí, a Empúries,
1: sí,
2: a la costa catalana,
1: vist, sí.
2: I torna a Split i passen coses, no? Aleshores, després d'aquest suïcidi hi ha tota una investigació i el que m'ha agradat molt llegir que algú deia que aquesta pel·lícula que era, la pel·lícula entera era una escolta forense, perquè el que es tracta és d'escoltar el que ha deixat la persona que s'ha suïcidat gravat per entendre què ha passat,
1: que
2: no?
1: Uh-huh.
2: És una pel·lícula molt interessant, molt independent, i ara sentirem un tema que es diu The Second Dreams. Està ple de fredor, d'ansietat, i és inquietant. És una banda sonora, la que proposa el Christevich, molt electrònica i atmosfèrica, i el que fa és, de fet, fer de Split i de la Mediterrània un no lloc sonor. Li treu tota la sonoritat mediterrània a la Mediterrània. És molt bonica. Escoltem The Second Dreams, no?
1: Abans, però, deixeu-me fer un comentari, perquè això que us comentava la Sara, d'aquesta electrònica que sona en aquest tema, posem-ho en un moment, pel que fa a la història de la música del cinema, en un context. La banda sonora, la pel·lícula, és de l'any 1985. Us recordo que el 82, l'Òscar a la millor banda sonora d'aquell any va ser per Carros de Foc d'Evangelis, de l'any 1981, i va ser la primera banda sonora electrònica premiada amb l'Òscar a la millor banda sonora. Això va promoure que, a partir d'aleshores, l'electrònica, que fins aleshores sempre havia tingut un paper destinat a pel·lícules marginals de psicòpates, de marcians, de malalties mentals, es va veure que l'electrònica podia ser una música apta per a tots els públics i per a tots els mercats. I aquí és quan, a partir del 82, realment desemboca la música electrònica en la música de cinema a tots nivells. Això va causar un problema, i era: i ara què hem de fer amb ella? Per una banda, va haver-hi gent que va voler i va pensar que es podia anar a la recerca d'un nou paradigma de relació entre la música i les imatges, i una altra que va pensar que era fer el mateix de sempre que s'havia fet amb la sinfònica, però amb una instrumentació electrònica. És molt interessant. Les bandes sonores d'aquests anys, a partir, doncs, això del 82, 83, aquesta del 85, perquè són els anys de la recerca de què fer amb l'electrònica aplicada amb les imatges en el cinema. Mireu, en aquesta banda sonora, en aquest tema que sentirem ara, de Second Dreams, aquesta banda sonora d'aquesta pel·lícula House on the Sun, o com sigui que es pronunciï en croata, veureu que el tema fa molt de recurs de les llums llargues, és a dir, d'estirar molt les notes, de deixar allò, la nota que vagi sonant, perpetuant-la. És aquells recursos bàsics amb els que realment es jugava molt en aquestes primeres bandes sonores, que és una forma de marcar la diferència respecte a lo simfònic. Us sonarà un tema, us sonarà

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: La segona audició que sentirem ha sigut un dels temes en els que la Sara i jo més hem debatut sobre la seva inclusió en el programa. No és que jo no el volgués incloure, és que em costava veure quina era la seva aportació. Però mireu, la Sara ho tenia claríssim i al final fins i tot m'ha convençut, i a gust, a més, convençut jo. Sara, explica'ns què sentirem i sobretot qui sentirem i per què és tan important.
2: Sí, la banda sonora que sentirem ara és d'una banda fabulosa de música que va néixer al Marroc als 70, que es diuen Nas El Guiwan. Jo crec que qualsevol persona que hagi tingut una mica de curiositat per saber com sonava allò que tenim a 14 quilòmetres de la península, als anys 70-80 ha topat amb la música de Nas El Guiwan. Van ser molt importants al Marroc, es va crear com una banda així molt popular perquè integrava tots els diferents estils de música de les diferents cultures marroquines, tant de Casablanca com de Tànger, com dels pobles del Sàhara, com la de la gent amb

Zig. Ells també introdueixen elements de la música afromarroquina, que és l'ennahua, i tot això junt va crear un fenomen social molt interessant. Bueno, planaven teatres i són molt estimats i molt, molt, molt populars, no? Aleshores, Ahmed El Manoui, que els utilitza dues vegades a les seves pel·lis, amb aquesta pel·lícula que estem comentant avui, que es diu Aliam Aliam, és una expressió així com els dies, amb àrab. No sé si és amb àrab o amb darilla, perdó, no ho sé. Amb aquesta pel·lícula el que fa és utilitzar una de les cançons himnes de la banda Nas El Gigwane, aquests cinc genis que van revolucionar la música moderna. Hi ha un abans i un després d'aquesta banda al Marroc. Els sentirem amb una cançó que, a més, ha fet història, que es diu On m'endús, germà meu. Ha fet història perquè a les últimes protestes del Marroc en contra d'aquesta monarquia, aquest règim cleptòcrata que tenen, aquesta era una de les cançons que sonaven, imagina't, després és de l'any 73, no? La lletra parla de no em retragueu l'exili, i jo crec que, bueno, crec no, és per això que el director la va escollir, perquè la pel·lícula és una història d'un pagès marroquí que es debat entre haver-se de quedar a la seva comunitat fent-se càrrec d'una família perquè el pare ha mort i ell s'ha de fer càrrec de tot, o anar a l'exili, no? Emigrar per trobar una vida millor. És una música preciosa perquè ells utilitzen recursos com les músiques de trànsit de les cofradies del Marroc, que és trance, allò és trance, no? I en fi, és una cançó molt bonica i una pel·lícula molt bonica i molt crua. Si voleu, escoltem aquest tema que es diu On m'endús, germà.

0: Doncs aquests eren en Nas El Guiwan cantant aquesta banda sonora de, que es deia On Mandus Germà, la cançó i la banda sonora de la pel·lícula Els dies, els dies. Comentàvem que després d'aquest descobriment d'aquesta banda de rock modern, bueno, de música tradicional però contemporània del Marroc, de descobrir Scorsese, doncs allà, a l'última Tentació de Crist, els van convidar a ser part de la banda sonora.
1: De l'any 88.
0: De l'any 88, no? I després el que comentàvem també és que aquesta va ser la primera pel·lícula marroquina seleccionada a la competició oficial de Cannes, estem parlant de l'any 78. És un gran tema. Ja per tancar, comentar que la filosofia de Nas El Guiwan era, ells deien, qui pugui entendre que entengui, no? No volien confrontar directament el poder, però sí que feien de la censura, doncs, alguna forma de poesia musical.
1: Bueno, el que es feia no fa tant de temps en aquest país i en el que en alguns temes encara s'està fent ara. Sempre. La relació de l'art amb el poder a vegades és una relació de sobreentesos i qui vulgui entendre que entengui, com el meu propi comentari en aquests moments. Hem començat a Croàcia, ara venim del Marroc i ara tornem cap a molt a prop de Croàcia, cap a Montenegro.
0: Sí, anem a Montenegro a escoltar una banda sonora de manual.
1: De plantilla.
0: De plantilla.
1: Sí,
0: escoltarem una banda sonora del compositor Zoran Simjanović, que és el compositor de cinema iugoslau més important, d'acord? Té més de 65 llargmetratges musicalitzats i la col·laboració aquesta amb el Živko Nikolić, que és el director d'aquesta pel·lícula anomenada La bellesa del vici. Amb la seva llengua es diu Ljepota Poroka. Escoltarem la cançó, el tema que li dona nom a la banda sonora i a la pel·lícula també, i escoltarem, com us deia, una banda sonora doncs bastant clàssica en petit format, com deia el Xavier.
1: Sí, em fa gràcia la traducció, el títol, Ljepota Poroka, s'ha traduït com La bellesa del vici, cosa que no del vicing, que allò no sé si és únic o no, però sinó del vici, en ve baixa, La bellesa del vici. I sí que em permeto dir-vos que segurament és molt probable que aquest sigui un dels temes que avui els trobeu més bonics. Abans, quan veníem cap aquí, cap a la ràdio, ho comentàvem amb la Sara. És un tema d'estructura molt senzilla, però molt efectiva. I fixeu-vos que, tot i ser només d'un any més que la nostra primera audició, l'ús de la música electrònica ja no és la mateixa. Es continua emprant l'extensió sonora electrònica com a recurs, però ja amb una altra manera de fer. És un tema que inclou piano, que inclou veus, i també li va donant tot un altre tomb. Sí que ens sonarà música electrònica dels 80, però ja una mica més avançada. És Va per aquí la cosa.
0: Sí, i el que és sorprenent també, a mi em va xocar molt com contrasta la banda sonora amb la història que t'està explicant la pel·lícula, perquè aquesta història, bueno, el títol té alguna cosa a veure, no? Una pel·lícula que es diu La bellesa del vici, vici de vici, de ser un viciós, no?
1: Visca! Per,
0: per què? Doncs perquè el que fa la pel·lícula amb aquesta banda sonora que sentirem ara retrata lo primitiu de les costums del poble. Ara us explicaré una de les costums que surt molt curiosa, i però també denuncia els monstres de la societat contemporània. Per què? Què fa? Fa una fotografia d'una societat super tradicional que viu a les muntanyes de Montenegro, molt religiosa i molt conservadora, que per una circumstància ha d'anar a petar, a treballar. És una parella que va anar a parar en un càmping nudista. No?
1: Aleshores, anda!
0: Sí, i estem clar, passem d'un poble amb molta repressió, on, per exemple, no, encara sobrevivia el costum de que el marit matés a la dona quan era infidel d'un cop de mall sobre un pa que ella es posa al cap.
1: Què dius?
0: Sí, això són coses que es fan.
1: No, sí, bueno,
0: si hi ha infidelitat de l'home, no se sap quina és la conseqüència, però la de dona era aquesta. Aleshores, venen d'aquesta societat i se'n van a treballar a un càmping nudista. I la banda sonora és aquesta que escoltarem ara. És molt interessant. Tot plegat. Es va considerar a Montenegro bé cultural nacional
1: Wow.
0: Sí, pel,
1: Per tot això, no?
0: Exacte,
1: per aquesta mena de...
0: La història, no?
1: De contraposició de plans dins d'un mateix país.
0: Correcte, correcte. I es va considerar trencadora en el seu moment. Estem parlant d'una pel·lícula de l'any 1986. Escoltem, doncs, La bellesa del vici de Zoran Simjanović.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: En aquesta darrera audició que acabem de sentir, podríem dir que la Mediterrània, en tant que indret sonor, potser no la sentíem gaire. Era un tema que podria haver sigut compost perfectament a Los Angeles i potser seria el mateix tema. Tot i que era un tema amb una clara influència d'Evangelis, i no oblidem que Evangelis era grec. Tot plegat, segurament una mostra clara de la globalització i com arriba a tot arreu. En canvi, la nostra següent audició, això no passa. Sara té un to molt tradicional, molt arreladament mediterrani.
2: Sí. Tornem a Egipte. Ja vam visitar les bandes sonores d'Egipte al primer programa, perquè, com ja sabem, ha estat el territori que ha fet més producció de cinema, no?, fins als anys 50.
1: Per tant, per una llei de proporcionalitat, havia de repetir aquest.
2: I a la primera sessió vam parlar de les músiques d'Umm Kulthum portades al cinema, que és la gran música dels mons àrabs, i aquesta segona pel·lícula que hem escollit es diu El Masir, que en àrab vol dir El Destí, de l'any 1997. És del director Youssef Chahine, que és un dels grans, és com el nostre Garci, però si us heu de recordar de tres noms d'Egipte, un és ell, i la composició és de Jamal El Tawil. Aquest tàndem de director i compositor va tenir molts èxits durant els anys 70 i 80 a Egipte. I aquesta que escoltarem és una banda sonora d'una pel·lícula que val la pena veure per veure l'ambientació, però és una pel·lícula ambientada a l'Àndalus del segle XII, no? I la història és una preciositat. És aquest filòsof que es diu Ibn Rushd, que escriu llibres, i aquests llibres ell és el jutge dels jutges de Còrdoba, i aquests llibres que ell escriu, les idees no li agraden, el seu pensament racionalista i filòsof no li agraden al xec Riyad. Aleshores, el que fa el xec és demanar que es cremin tots els llibres d'aquest autor.
1: De fet,
2: no?
1: És Averroes, és el que nosaltres coneixem.
2: Correcte.
1: Com Averroes.
2: Correcte. Clar, és veritat, a Berrol, sí. La qüestió és que, malgrat la foguera, no, els deixebles ja n'havien copiat els llibres en secret i n'havien passat la frontera cap a Egipte. Aquests llibres són, per contraband, entren a Egipte, no? La idea d'aquí del director és mostrar que el foc no atrapa les idees, no? I Chahine també va escriure aquesta pel·lícula en resposta a la prohibició del seu film anterior, que també ha estat censurat. Aleshores, Cinema a la banda sonora és una preciositat perquè és cantada, la veu és Mohamed Mounir, que és un dels grans músics dels anys 90 populars a Egipte, i pel que canta, és qui canta i què canta. Canta una cançó que diu alça la veu amb el cant, que encara les cançons són possibles, i si un dia et trenquen, t'has d'aixecar dret com la palmera mirant el cel. Aquesta cançó es diu Alça la veu, i la sentirem interpretada per Mohamed Mounir. És la banda sonora del Destí.

0: I tot i que Egipte i Malta no podem dir que estiguin gaire allunyades l'una de l'altra, el tema que sentirem ara, que és d'una pel·lícula maltesa, és sensiblement diferent, tot i que amb l'aire de família mediterrània. És diferent del que hem sentit abans, però amb aquest aire de família mediterrània. Aviam, com us ho dic? Ara estic avançant coses que igual diu la Sara, però... És que em fa molta gràcia aquest tema que sentirem ara, venint del que acabem de sentir, perquè és un tema a mig camí entre la música de la Mediterrània, de la música d'Àfrica del Nord, i la música de la Mediterrània dels països balcànics europeus, que és una manera també de definir Malta, perquè està allà al mig. No sé si estàs gaire d'acord, però per la sonoritat a mi m'abocava això.
1: Sí, després hi ha una capa d'aquesta sonoritat que no podem oblidar, que és de la qual venim ara, venim de l'Egipte, i és la capa àrab. Malta ha estat més àrab que una altra cosa a la seva vida, no? Mm-hmm. Aleshores, passem d'una cançó sobre la llibertat de pensament a Egipte i sobre aquesta metàfora de la Mediterrània com a salvament epistèmica, no? Perquè hem salvat llibres. Ara ens n'anem, com deia el Xavier, a Malta. Ens uneix la cultura àrab, evidentment, la sentirem. I a mi el que m'ha semblat molt interessant d'aquesta banda sonora, a part de bonica, és que és del Rubén Safra, no? I aquest és un... És que hem d'entendre, és algú que ha estudiat composició amb Lazio Corgi a l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, música electrònica amb el Giorgio Nodoli i música de cinema amb Ennio Morricone. Ha sigut...
0: Pare, fill i esperit sant.
1: Sí, ell a l'Acadèmia Chigiana de Siena ha fundat un projecte preciós que es diu Ètnica amb K per reviure els instruments tradicionals maltesos, entre els quals hi ha el zac, una gaita maltesa preciosa que ell la toca i l'ha recuperada, i el seu ensemble, que es diu Nafra, és, jo diria que és l'exponent així musical internacional més important del patrimoni musical de tota Malta. No conec un altre projecte com aquest. La pel·lícula és una xulada, si voleu veure una pel·lícula basada en fets reals ocorreguts a l'any 2008. I això sí que és una metàfora de la vida i la mort, perquè la pel·lícula tracta d'una família de pescadors que queda a la deriva quan el seu vaixell s'enfonsa. Aquest vaixell va ser una història real, es deia Simsar, que en àrab vol dir intermediari. Aquest vaixell s'enfonsa, com estava dient, i mentre el seu destí comença a entrellaçar-se amb els dels migrants africans irregulars que viuen, creuen i moren a la Mediterrània. S'ajunten aquestes dues, es fusionen aquestes dues històries. És molt, molt, molt bonica. És la primera candidatura maltesa als Oscars i escoltarem aquest tema que a mi em sembla que sí que recull aquesta, el que tu parlaves, mediterranitat o arabitat, o com es digui, o com es vulgui dir, aquestes sonoritats més aràbiques de la Mediterrània. Escoltem Imtet Awen.

0: Molt xulo, aquest tema. I perquè ningú no es baralli, de Malta fem un saltironet i ens anem a Xipre.
1: D'acord.
0: Ostres, la banda sonora, ara tu ens la comentes, però l'argument d'aquesta pel·lícula a mi em sembla un argument molt divertit d'entrada i que amb una petita anècdota et mostra una realitat molt gran. Mireu, jo no l'he vist la pel·lícula, m'ho dir, em baso, la Sara segur que sí, però em baso pel que he llegit d'ella. M'ho dir, hi ha un xicot, en Giannis, que no té gran cosa excepte el seu gos, un gos que es diu Jimmy, i que està a Xipre i que té una data per sortir de Xipre d'una vegada per totes. Però quan Jimmy, el gos, creua la frontera de l'ONU sense voler i entra sense voler a la part turca de la illa, doncs clar, en Giannis descobreix que portar el seu gos de tornada no és tan fàcil, perquè clar, hi ha un problema de frontera internacional. I aleshores en Giannis munta un grup, una mena de comando, per recuperar el gos. Vull dir, ostres, és una petita anècdota, que és una tonteria d'anècdota, però que a partir de les petites tonteries, de sobte, sí, et dona un dimensionat d'un problema molt gran.
1: Sí.
0: Molt interessant.
1: És molt interessant i crec que la banda sonora transmet la ironia de la divisió. Mm. Exactament. Ara escoltarem, transmet aquesta... és una comèdia, evidentment, però molt seriosa, com estava comentant el Xavier. Què és el que passa? Que també és una metàfora de les persones travessant fronteres o els animals, no? Aquí es queda el seu gos, que es diu Jimi Hendrix. Ell és un músic, evidentment, que vol marxar perquè vol exiliar, vol marxar d'aquesta illa plena de guerra, i es queda, el gos, com tu dius, es queda a la zona morta o a la zona tampó de la ONU. Ha guanyat el Tribeca Film Festival. És una pel·lícula molt intel·ligent i una banda sonora, com veureu, amb guitarra acústica, amb percussió i amb així textures electròniques molt xules, que intenta mostrar música dels dos costats de Nicòsia, que és on passa, no? La referència a Jimi Hendrix ja us hem dit que és el gos, que és el seu protagonista, i la cançó que escoltarem es diu Taoneira, que vol dir Els somnis.
0: Qui és el compositor?
1: Ah, perdó, el compositor és el Konstantis Papakonstantinou, i el director és el Marios Piperides. És xipriota, eh? La pel·lícula és de l'any 2018. Escoltem Smuggling Hendrix, algo així com Fer contraband amb en Hendrix.

0: I ara, poca cosa a dir, o molta. Ara us oferirem una audició d'una banda sonora d'una pel·lícula de fa 10 anys, del 2016, que és una coproducció Israel i Palestina. Sara?
1: Sí, i amb una banda sonora potentíssima, feta amb rap, perquè un dels guionistes i els que dissenya la música també és músic, que és el Tamer Nafar, i escoltarem una banda sonora de la pel·lícula Junction 48 o Cruïlla 48. És una pel·lícula molt interessant perquè retrata la doble pressió que pateixen els palestins a l'interior, l'ocupació, la discriminació de l'estat israelià, bla, bla, el que ja sabem per un costat, però per un altre costat també mostra el control de les màfies, el conservadorisme de la seva pròpia comunitat, de la seva pròpia religió, i sobretot mostra una cosa que jo, per exemple, no he vist a cap altra pel·lícula, no? I posa que Lot, ara es diu Lot, aquesta ciutat, doncs són aquests dos codirectors, tant l'israelià com el palestí, Al-Ud en àrab, és una ciutat que va ser buidada l'any 1948 de la gent autòctona, amb el Nakba, d'acord? I després va ser repoblada. S'ha creat un món en paral·lel i és una de les capitals del tràfic mediterrani de drogues. I això és el que passa, no? Darrere, així, de tota la història del conflicte, diguem-ne, que més sabem, també hi ha aquest altre conflicte social molt interessant. La pel·lícula val la pena, i la banda sonora més. Per què? Perquè l'àrab, no sé per què, com totes les llengües semítiques, són llengües amb una sonoritat perfecta pel rap. Sí. I ara escoltarem un tema de rap que es diu Ya Rate If Only, basat en un poema del Mahmoud Darwish.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: No sé si podem dir que estem fent un creuer, una flotilla o un viatge amb golondrina, però amb aquesta mena de periple que estem fent musical per la Mediterrània, fixeu-vos que en el programa d'avui també estem fent una mena de viatge transversal a través de l'ús de la música electrònica en el cinema. Recordeu la primera audició del 85, com sonava, i fixeu-vos aquest tema que acabem de sentir ara, ritme de rap, de l'any 2024, quina evolució que s'ha seguit i quina diferència hi ha hagut. Anem ja a la nostra última audició, una pel·lícula de Síria, amb una banda sonora de Síria.
2: Sí, amb una banda sonora que utilitza el piano, que és un recurs meravellós per fer bandes sonores, d'una pel·lícula que es diu Forsama, per la Sama, una noia, de l'any 2019. La direcció és de Wat al-Khatib i la compositora és Nainita Desai. És una banda sonora molt intimista, amb piano, violí, violoncel, com podreu escoltar. Aquí lo interessant és que és el mateix violinista sirià Ala Arshid qui toca el violí, i de fet el que explica aquesta pel·lícula i aquesta banda sonora és la història d'algú que està a Alep l'any 2011, quan hi ha l'aixecament d'Alep contra el govern d'aquell moment, l'Assad, no? Aquí hi ha tota una història d'amor, un casament, una filla, i aquesta idea una altra vegada de quedar-se. La protagonista es baralla amb la idea de quedar-se a lluitar amb la seva gent o d'exiliar-se, no? Lluita amb una elecció impossible: fugir per protegir la seva filla o quedar-se en la lluita. És premi a millor documental de Cannes del 2019, i escoltarem una molt bonica peça, com deia, en piano, sobre la destrucció de Síria i la destrucció d'Alepo.
1: I el tema es titula Tornaré.
2: Correcte.

0: Bé, el temps del programa se'ns acaba. Sara, moltíssimes gràcies per venir i moltíssimes gràcies per fer-nos descobrir.
1: És molt bonic tot això que hem fet i he après molt preparant totes aquestes recerques i em sap una mica de greu no haver pogut portar música de pel·lícula de Líbia, d'Albània i d'Eslovènia, que són els tres únics territoris, bueno, únics, molt grans, que se'ns han quedat fora per no tenir disponibilitat del material, d'acord? Però ja, el cinema és molt interessant i les bandes sonores d'aquests llocs també. Hem fet un recorregut bonic, variat, molt, molt enriquidor i a mi m'ha quedat una idea de que a la Mediterrània hi ha moltes històries per explicar a través del cinema.
0: I per descobrir.
1: I per descobrir, no? I que aquí es fa molt de cinema molt guapo. Totes aquestes pel·lícules que hem mencionat, això es pot veure als festivals, no? Aquest tipus a les plataformes. Això, si ens interessa, ho podem descobrir. Nosaltres aquí, el que hem obert una petita finestra a escoltar la música dels nostres veïns.
0: Tant de bo així sigui. Fins aquí aquest Violí Vermell d'avui, en el que us hem convidat a fer un viatge musical per la Mediterrània i les seves connexions invisibles musicals de la mà de la Sara Ardite i de la mà de la música del cinema. Com sempre diem, esperem que, si més no, us hagi resultat un programa entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. La convocatòria d'avui ens porta al Reial Monestir de Santes Creus, el concert de cloenda del Festival Jordi Savall 2025, un concert que va enregistrar Catalunya Música l'agost passat i que porta per títol Canticum Pro Pacem, Guerra i Pau. Jordi Savall, viola de gamba, soprano i direcció, al capdavant de la Capella Reial de Catalunya, Le Concert de Nation i Hesperion 21, planteja un recorregut musical al llarg de tot un segle de conflictes i d'esperança, des de la Guerra dels 30 anys, que va començar el 1618, fins a la capitulació de Barcelona i al final de la Guerra de Successió, el 1714. Ens ofereix un diàleg sonor entre la devastació i l'anhel de pau a través d'un programa que uneix música sacra amb cants de batalla i peces d'esperança. Amb la seva habilitat expressiva i gràcies al seu compromís amb la memòria històrica, Jordi Savall ens convida a escoltar el passat per entendre el present. Abans de començar aquest recorregut, que de seguida detallarem, els músics de la vetllada dediquen una peça a la memòria de Xavier Valls, tècnic de llums de Jordi Savall. És el Pia Jesu Domine, l'ofertori a cinc veus de la missa Pro Defunctis de Cristóbal de Morales.

És el Pie Jesu Domine, l'ofertori a cinc veus de la missa Pro Defunctis de Cristóbal de Morales. Amb aquesta obra de principis del segle XVI, Jordi Savall i els músics de la Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations i Hesperion 21, han recordat la figura de Xavier Valls, tècnic de llums de Jordi Savall. I ara sí, el Reial Monestir de Santes Creus comença el concert per la pau. Amb el programa que ens presenta, Jordi Savall fa un repàs del gran cicle que va precedir la fi de la Guerra de Successió Espanyola. Ens ofereix una rica mostra musical i un intens record històric d'un període molt breu, però molt representatiu de la història d'Europa i dels seus conflictes. Alhora, Jordi Savall ens indica al programa demà que la presentació de la llarga i trista successió d'enfrontaments, invasions, massacres i lluites entre pobles al llarg de tota la història de la humanitat ens mostra que és necessari i molt urgent desenvolupar nous mecanismes relacionals per reconciliar les diferències en un món prolífic pel que fa a l'acció, la paraula i el pensament. El recorregut que ens presenta s'inicia al segle XVII, que va començar amb la Guerra dels 30 anys i amb atacs repetits dels otomans que van envair i devastar Hongria en diverses ocasions. La Guerra dels 30 anys va ser un conflicte europeu que va transcorrer principalment al Sacre Imperi Romano-Germànic entre els anys 1618 i 1648. Hi van intervenir la majoria de les grans potències europees de l'època. I tot i que inicialment era un conflicte polític-religiós entre estats partidaris de la Reforma i la Contrarreforma que van enfrontar els estats alemanys protestants amb els Habsburg d'Espanya i del Sacre Imperi, gradualment es va convertir en una guerra general arreu d'Europa, ara ja per raons d'equilibris polítics o d'hegemonies. Per la seva durada i violència, la Guerra dels 30 anys va tenir efectes greus en l'economia i la demografia d'Europa central i d'Espanya i va marcar el futur del conjunt d'Europa als segles posteriors. La Guerra dels 30 anys va arribar al final amb la Pau de Westfàlia i el devastador Tractat dels Pirineus, amb la cessió a França del comtat del Rosselló i part de la Cerdanya. Doncs bé, en aquest concert, Jordi Savall ens posa música a tots aquests moments històrics. El primer bloc comença el 1618, quan els otomans accepten la reconquesta de l'Iran per part de Shah Abbas I el Gran. Aquí sentirem música de Dimitri Cantemir, un músic moldau que es va interessar per la música oriental i va escriure un llibre sobre teoria de música turca, el MSS Cantemiroglu, el llibre de la ciència de la música. Continuarem encara el 1618, quan dos emissaris austríacs són defenestrats al castell de Praga perquè a les terres de la corona de Bohèmia ha començat la revolta contra les polítiques procatòliques dels governants de la ciutat. Una revolta protestant que va desembocar en la Guerra dels 30 anys. I Jordi Savall ens recorda aquest moment amb el motet Qui confidunt in domino, a sis veus, del bohemi Christoph Harant, que va ser un noble, humanista i compositor que es va unir a aquesta revolta contra la casa dels Habsburg. Per tant, el 1618 ha començat la Guerra dels 30 anys i el recorregut musical passa per l'obra del compositor alemany del barroc primerenc Samuel Schacht, que va contribuir a la creació del nou estil de composició del nord d'Alemanya, impulsat principalment per la reforma protestant. Samuel Schacht és l'autor de La Paduana i la Gallarda Batalla, dues peces instrumentals del recull Ludi Musici, publicat a Hamburg el 1621. El següent capítol ens porta al 1627, a les jornades dels electors del Sacre Imperi Romano-Germànic i a l'any que Ferran III és coronat rei de Bohèmia i arxiduc d'Àustria. Amb motiu d'aquestes jornades, el gran mestre saxó Heinrich Schütz va compondre el Da Pacem Domine Vivat Ferdinandus a nou veus, la peça que sentirem a continuació. I finalment, el recorregut d'aquest primer bloc s'atura el 1648, l'any de la Pau de Westfàlia que posa fi a la Guerra dels 30 anys. I ja

Sota la direcció de Jordi Savall, la Capella Reial de Catalunya, Le Concert de Nation i Esperion 21, amb els músics Nedial Kunedialkov, Kaval, Jurdal Token, Ut, Hakan Güngör, Kanum i Dimitri Psonis, Santur, ens ofereixen un diàleg sonor entre la devastació i l'anhel de pau a través d'un programa que uneix música sacra, cants de batalla i peces d'esperança. El recorregut s'ha iniciat al segle XVII amb la Guerra dels 30 anys i amb els atacs dels otomans a Hongria, i Savall ho ha abocat amb obres de Dimitri Cantemir, Christoph Harant, Samuel Scheidt, Heinrich Schütz i amb aquest concert sacre de Johann Joseph Müller, que ens ha portat el 1648, l'any de la pau de Westfàlia, que va posar fi a la Guerra dels 30 anys. Guerra i pau, civilització i barbària han estat dues constants de la condició humana. Ens ho diu Jordi Savall al programa demà d'aquest concert fet al Reial Monestir de Santes Creus i afegeix que la música ho ha reflectit com a reflex del poder a què ha estat sotmesa o des de la lluita reivindicadora per un ideal de pacificació enfront de les conteses bèl·liques. El segon bloc ens situa d'entrada al 1663, el nou començament de la campanya otomana contra Àustria. Els otomans ocupen diverses ciutats hongareses i aquí tornem a sentir música de Dimitri Cantemir, una marxa turca. El 1678 arriba el Tractat de Pau de Nimega, la fi de la guerra franco-holandesa, després de la invasió de l'exèrcit de Lluís XIV de França a la República de les Set Províncies Unides dels Països Baixos. Espanya cedeix a França el Franc Comtat i Flandes. I Jordi Savall ens proposa sentir aquí el commovedor villancet de Joan Cererols, Ai, que dolor. 10 anys més tard, el 1688, la Lliga d'Augsburg, integrada per l'emperador Leopold I del Sacre Imperi Romano-Germànic, Espanya, Suècia, els prínceps alemanys i Holanda, declara la guerra a Lluís XIV de França. I Savall ho il·lustra amb la sonata Die Schlacht, Batalla a Déu de Heinrich Ignaz Franz von Weber. I el 1697, la pau de Ryswijk posa fi a aquesta guerra de la Lliga d'Augsburg entre Lluís XIV i la Gran Aliança. Marc-Antoine Charpentier va crear un famós Te Deum per aquesta ocasió i Savall, per tancar aquest segon bloc, ens n'ofereix una selecció.

Amb aquesta selecció del Tedeum de Marc-Antoine Charpentier hem arribat al final del segon bloc del concert Canticum Pro Pacem, Guerra i Pau, a càrrec de Jordi Savall, la Capella Reial de Catalunya, Le Concert des Nations i Hesperion 21. Una banda sonora d'un segle de conflictes i d'esperança que ara, amb obres de Cantemir, Cererols, Bieber i Charpentier, ha desembocat en la pau de Ryswick, que el 1697 va posar fi a la guerra de la Lliga d'Augsburg entre Lluís XIV de França i la Gran Aliança Europea. Però el recorregut ens porta des de la Guerra dels 30 anys fins al final de la Guerra de Successió, de Flandes a Catalunya del 1618 al 1714, en un episodi sagnant de la història europea de la qual ens queda sobretot la música. Amb tots aquests episodis ens adonem que la pau no és un bé aïllat, sinó que sempre és una part indissociable de la guerra. Al tercer bloc ja som al segle XVIII. El 1701 s'inicia a Espanya la Guerra de Successió. Per il·lustrar aquest fet, Jordi Savall ens convida a sentir la batalla imperial de l'organista valencià del barroc Joan Cabanillas. Seguint l'ordre cronològic, el 1711 l'Imperi Otomà ataca Rússia i Savall associa a aquest fet dues peces, una del llibre sobre teoria de la música turca de Dmitri Cantemir i l'altra del compositor rus Vasily Titov, el motet O Verge Immaculada. A la recta final d'aquest recorregut històric arriba la música que celebra la Pau d'Utrecht, un dels tractats més importants de l'Europa moderna, perquè va traçar un nou mapa geopolític que marcaria les relacions internacionals durant tot el segle XVIII. Sentirem una selecció del Salm Jubilate que Georg Friedrich Händel va compondre amb el Te Deum per celebrar aquest tractat del 1713 i el final de la Guerra de Successió Espanyola. Però el 1714 es produeix l'últim episodi de la Guerra de Successió, el setge de Barcelona i la rendició de la ciutat aquell 11 de setembre. I com a conseqüència, la repressió borbònica i la pèrdua de totes les institucions d'autogovern i les llibertats civils catalanes. Per això Jordi Savall ha triat el cant patriòtic català Catalunya en altre temps, ella sola es governava. I la selecció que fa Jordi Savall s'acaba amb un cant del 2004 del compositor estonià Arvo Pärt, un cant per arribar a la pau interior i exterior, el De Pacem Domine.

És el De Pacem Domine d'Arvo Part, un cant de pau amb el qual hem arribat al final d'aquest recorregut musical per tot un segle de conflictes i d'esperança. Des de la Guerra dels 30 anys, que va començar el 1618, fins a la capitulació de Barcelona i al final de la Guerra de Successió, el 1714. En aquest tercer bloc, que ha anat des de l'inici fins al final de la Guerra de Successió, passant per l'atac de l'Imperi Otomà a Rússia, la Pau d'Utrecht i el setge de Barcelona, hem sentit peces de Cabanillas, Cantemir, Titov, Händel i Part. Ens han acompanyat la Capella Reial de Catalunya, Le Concert de Nation i Esperion 21 i els músics Nedialko Nedialkov, Kaval, Yurdal Tokan, Ut, Hakan Gungor, Kanum i Dimitri Psonis Santur. Tots ells dirigits per Jordi Savall i per correspondre als aplaudiments del públic del Reial Monestir de Santes Creus ofereixen un bis al villancet de Joan Cererols, Ai que dolor.

0: Ai, que dolor, un commovedor villancet a cinc veus de Joan Xarerols. És el bis que han ofert la Capella Reial de Catalunya, Le Concert de Nation i Hesperion 21, amb Jordi Savall al capdavant, en aquest concert de cloenda del Festival Jordi Savall 2025, un concert que va enregistrar Catalunya Música l'agost passat al Reial Monestir de Santes Creus i que portava per títol Canticum Pro Pacem, Guerra i Pau. Hem fet un recorregut musical al llarg de tot un segle de conflictes i d'esperança, des de la Guerra dels 30 anys, que va començar el 1618, fins a la capitulació de Barcelona i al final de la Guerra de Successió, el 1714. Tot un diàleg sonor entre la devastació i l'anhel de pau, a través d'un programa que unia música sacra, cants de batalla i peces d'esperança. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Continuem endavant la nostra programació. Ara amb Pablo de Sarasate i els Aires Gitanos per violí i piano Opus 20. Ens acompanyen Julia Fischer i Milana Czerniawska.

Julia Fischer, violí, i Milana Cherniavska, piano, ens han ofert els aires gitanos opus 20 de Pablo de Sarasate.

Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Salutacions, esperem que estigueu bé, disposats a gaudir d'aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera a la sintonia de Catalunya Música. Si més no, aquest és el desig dels qui ho farem possible, Oriol Pinart, a la sala de màquines, i davant dels micròfons, Jaume Radigales. Avui un nou programa dedicat a una veu de les que formen part de l'edat d'or de la fonografia operística, aquelles gravacions, la majoria en estudi, realitzades entre finals dels anys 50 i pràcticament final del segle XX. Avui una veu de baix, però una veu d'alçada, perquè estem parlant d'un veritable gegant a nivell físic, però també de personalitat. Un baix de Finlàndia. Un baix que té nom d'un altre gran baix de Finlàndia que porta el seu mateix nom. Estem parlant d'un Martti. No, no estem parlant de Martti Salminen. Avui parlem de Martti Talvela.

Martí Talvela va néixer el 4 de febrer de 1935 a Hiitola, la regió de l'Istme de Carèlia, a Finlàndia, i va morir a la ciutat de Juba el 22 de juliol de 1989. A una edat molt prematura, comptava només 54 anys i es trobava en plena celebració del casament d'una de les seves filles. La seva infància va transcorrer en una família de pagesos que compartia afició per la música. Tenia 5 anys quan va cantar en públic per primera vegada. I tot i que en la seva joventut va voler ser boxejador i va desenvolupar aptituds per la pràctica d'aquest esport, ajudat per la seva alçada i corpulència, més de 2 metres, després d'acabar els estudis va treballar com a mestre d'escola. Però la vocació sempre havia estat la música, i és per això que entre 1958 i 1960 es va formar a l'Acadèmia de Música de Lahti, abans de traslladar-se al 1960 a Helsinki, on poc després va debutar en el paper d'Spara Fucile del Rigoletto de Verdi. Poc després va treballar a Suècia, a l'Òpera d'Estocolm, i el 1962 va ser contractat per la Deutsche Oper de Berlín. Poc després va debutar a Bayreuth en el personatge de Titurel de Parsifal, convidat ni més ni menys per Wilhelm Wagner, que encara regia els destins del Festspielhaus de la ciutat alemanya. L'havia escoltat en una ocasió anterior i, per tant, el va voler contractar en un teatre on les diferents edicions del festival comptarien amb la presència de Talvela. Va interpretar també el paper de Sèneca de l'òpera L'Incoronazione di Popea de Monteverdi, i que va protagonitzar en una gira al Japó. L'any 1963 va debutar a l'Escala, 2 anys més tard ho feia a Viena. El 1967 es presentava al Festival de Salzburg per primera vegada, i el 1969 al Metropolitan Opera de House. A partir d'aquest moment, la carrera de Talvela seria una carrera imparable. Entre 1972 i 1979, Talvela va dirigir també el Festival de Savonlinna, aquell mític festival que es presenta cada any a Finlàndia a la vora d'un castell. El va dirigir artísticament i va participar també en alguns dels papers que definirien la seva trajectòria artística, per exemple, el Sarastro de la Flauta Màgica, el Felip II de Don Carlo, el Gurnemans de Parsifal o el Dosifei de la Jovanchina, entre molts altres. Una veu greu, una veu de gran flexibilitat, de gran amplitud, de gran volum, i que definirien una trajectòria coherent i absolutament reconeguda tant en les gravacions en estudi com en les interpretacions en directe a diferents teatres del món. Un registre de baix profund que no es trencava en el terç inferior de la veu i que mantenia l'hegemonia en el color, i que també era una veu expressiva, cosa que de vegades no s'associa massa a la veu de baix, però que és necessari, per exemple, per enfrontar-se al patetisme de pàgines com el que canta el rei Marque en el seu monòleg del segon acte del Tristany i Isolde. Sentim precisament una gravació feta a Bayreuth l'any 1966, dirigida per Calvem, amb aquest monòleg interpretat de manera impecable per Martí Talvela.

I aquí el corn anglès manté viu aquest famós tema del filtre d'amor del Tristany i Isolda. Sentíem el monòleg del rei Marque del segon acte de Tristany i Isolda amb la veu de Martí Talvela en una gravació feta al Festival de Bayreuth l'any 1966 amb la direcció musical de Carl Böhm. I seguim amb Wagner també amb l'expressivitat inherent al personatge de Hunding, el malvat, el pèrfid espòs de Sieglinde, en aquest fragment del primer acte de la Valquíria, Ich weiß ein wildes Geschlecht, el relat de Hunding que sentim amb la interpretació de Talvela. Aquí el dirigeix Herbert von Karajan.

Ich weiß ein wildes Geschlecht, el desagradable monòleg que canta Hunding al primer acte de la Valquíria de Richard Wagner amb la veu de Martí Tàlvela. Un altre dels grans papers que definirien el seu estil, la seva trajectòria i que va interpretar al llarg i ample de la seva carrera és el paper de Sarastro de la flauta màgica de Mozart. El sentim precisament ara en l'ària O Isis Undos Iris, que pràcticament obre el segon acte de l'òpera amb la gravació, la primera de les dues gravacions dirigides per Georg Solti, en aquesta ocasió la de 1969, amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena i el cor de l'òpera de la capital austríaca.

Era Martti Talvela cantant O Isis und Osiris amb el cor de l'Òpera de Viena, l'Orquestra Filharmònica de Viena, dirigits per Georg Solti, en una gravació en estudi de l'any 1969, la primera de les dues que va dirigir Georg Solti en el segell Decca. I seguim amb Mozart i novament també aquí amb la direcció musical de Georg Solti, en aquesta ocasió Los Min del rapte al Serrall, en concret l'àrea del tercer acte O Vivi ich triumphiere, en aquesta àrea de triomf, en què Mozart t'obliga el baix a assolir un re u, una nota absolutament cavernosa, que hem de dir que en aquesta interpretació tal vegada la resol lleugerament calant.

Oh, Fifi, ich triumfiren, l'ària 2000 del tercer acte del Rap del Serrall, que sentíem amb la veu de Martí Tàlvela i l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Viena dirigida per Georg Solti. El repertori de Tàlvela era un repertori extens i que inclou també òpera russa, com per exemple el Príncep Gremin de l'Evgeni Onyegin de Tchaikovsky, el Boris Godunov de l'òpera de Mussorgsky i també el Dosifei de la Jovanchina, un paper per cert que va cantar al Gran Teatre del Liceu. Atenció, amb un compatriota seu, que també es deia Martin, l'anomenàvem al principi del programa, Martí Salminen. La versatilitat també va jugar-li una bona passada per poder abordar personatges com el Hagen, del Capvespre dels Déus, el Hunding de la Valquíria, que sentíem abans, us ho comentàvem abans, el Titurel i el Gurnemans de Parsifal, el rei Marque del Tristany, el Fasold de l'Or del Rin, el Dalan de l'Holandès de Rand o el Fafner de Siegfried, a més de personatges mozartians com els que hem escoltat, el Dosmin i també el Desarastro del Rap del Serall i la Flota Màgica, sense oblidar el Commendatore del Don Giovanni. I també va abordar papers d'òpera italiana, per exemple, el Felip II i l'Inquisidor del Don Carlo i també l'Sparafucile del Rigoletto. Tàlvela va ser un home amb mala salut, amb problemes detectats el 1975, tant a nivell cardíac com també d'una diabetis que li va impedir potser abordar algunes representacions que va haver de cancel·lar. Els darrers 8 anys de la seva vida alternava la seva feina com a cantant amb la dedicació al Festival de Savonlinna i també a fer de pagès en una granja que tenia en zones rurals de Finlàndia. Va patir 2 atacs de cor quan es trobava al Metropolitan de Nova York i també va arrossegar alguns problemes estomacals, cosa que no li va impedir de manera gairebé pòstuma abordar una meravellosa versió del Viatge d'hivern de Franz Schubert, que seria el que enregistraria, el darrer que enregistraria. Com us dèiem abans, va morir el 1989 en la festa de casament d'una de les seves filles amb la que havia estat ballant i quan tenia 54 anys d'edat. Una notícia que va commoure Finlàndia, on era molt apreciat i molt estimat, cosa que va repercutir en les mostres d'afecte que se li van oferir de manera pòstuma a ell i, evidentment, també amb la seva família. Recordarem encara la veu de Tàlvela ara amb el repertori eslau, en concret amb òpera russa, començant per l'Evgeni Onyegin, del que sentim la interpretació intensa, molt musical, de l'ària de Gremin. En aquesta ocasió, una versió cantada en llengua alemanya, en una gravació de quan Tàlvela comptava 32 anys, una gravació de 1967, dirigida per Otto Gerdes, davant de l'Orquestra de l'Òpera de Baviera.

Òpera russa amb la veu de Martí Talvela, l'àrea de Gremin del Yevgeny Onyegin de Tchaikovsky, que sentíem en una versió en alemany, una gravació de 1967 dirigida per Otto Gerdes davant de l'orquestra de l'òpera de Baviera. Però, sens dubte, Boris Godunov va ser una de les òperes més importants del repertori de Martí Talvela, potser la més important. Ara el sentim en primer lloc en una gravació de 1971 amb l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Herbert von Karajan, no abordant el personatge titular, sinó el personatge de Pimen, el monjo que dialoga amb el tsar parlant-li de la seva impostura o del fet que Boris sigui un tsar criminal. En aquesta ocasió, el seu interlocutor és un altre baix d'absoluta referència com el búlgar Nikolai Yaurov.

I de Piment a Verís, perquè Tal Vela va interpretar, evidentment, el paper titular de l'òpera de Mussorgsky. En aquesta ocasió el sentim ara en un fragment de l'enregistrament de 1977, enregistrament en estudi, dirigit per Jerzy Zemkov davant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Nacional Polonesa. És el monòleg anterior a la mort del personatge.

El monòleg anterior a la mort de Borís a l'últim acte del Borís Godunov de Mussorgsky en aquesta gravació de 1977 protagonitzada per Martí Tàlvila. I ara acabarem amb el fermall d'or, però no ho farem com altres vegades, és a dir, escoltarem un fragment que encara no hem escoltat al llarg del programa i us volem fer avinent un fragment relativament llarg tractant-se del fermall, com és aquest fragment de les al·lucinacions de l'àrea o de l'escena de les al·lucinacions que té Borís en l'òpera de Mussorgsky. És una gravació feta al Festival de Savonlinna que Martí Tàlvila va dirigir durant uns quants anys, en aquesta ocasió de l'any 1974, i atenció, cantat en llengua finesa.

0: Vixen.
1: El quadre de les al·lucinacions de Varís, del Varís Godunov de Mussorgsky, amb la veu de Martti Talvela. En aquesta gravació cantada amb la llengua de Finlàndia, on havia nascut Martti Talvela el 1935 i on va morir el 1989. Aquesta gravació era de 1974. Fins aquí el programa que hem volgut dedicar a aquesta extraordinària artista. Gràcies per la vostra atenció. De part dels qui hem fet possible aquesta tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radicales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música, oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis. Catalunya Música. El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Per tancar la visita que aquesta setmana hem fet al Festival Via Jazz de Berna, avui el concert del quartet de corda suís Kaleidoskop, una formació creada el 2009 partint del so clàssic per desafiar les fronteres entre gèneres musicals. Una banda que més uneix forces amb músics com el virtuós bandoneonista suís-argentí Michael Zisman, que els acompanya en aquest concert des del Via Jazz 2025. La rica paleta sonora, el groove, l'enginy, el sentit de l'humor de Zisman, d'aquest músic que té al seu currículum una llarguíssima llista de col·laboracions amb noms com Billy Cobham, Chick Corea i Paquito de Rivera, s'uneix a la sensibilitat i profunditat dels Kaleidoskop per desplegar un programa en el qual no hi podia faltar la música d'Astor Piazzolla, ni tampoc la del líder d'aquest quartet de corda, el compositor i violinista Simon Hegedorn, que combina a les seves propostes la trobada entre llenguatges musicals amb la precisió clàssica i la improvisació com a elements clau per desplegar tant la música original com aquests arranjaments que sentirem avui gravats per la Ràdio Suïssa de Parla Alemanya al Beatmarkthallen de Berna el 18 de gener del 2025.

Integren el quartet Kaleidoscope els violinistes Simon Herndorf i Ronnie Spiegel, el viola Vincent Brunel i el violoncel·lista Sebastian Brown. Tots quatre estan sortint a l'escenari del B-Jazz i saludant el públic que els acompanya. Comença el concert.

Bloody, un tema del violinista i líder del quartet Kaleidoscope de Simon Hagedorn, tema amb el qual el quartet de cordes suís ha començat aquest concert al B-Jazz 2025. Tot una declaració d'intencions del que serà aquesta actuació, que compta amb un convidat especial, el bandoneonista Michael Zisman, que acaba de sortir a l'escenari i que està ara saludant al públic.

What's Next, tema original del violinista Simon Hagedorn, escrit per a la col·laboració que estem sentint avui. Aquesta del bandoneonista Michael Zisman i el quartet de corda Kaleidoscope. Concert des del B-Jazz, aquest festival de jazz de la ciutat de Berna, que segueix amb un altre original de Hagedorn, Simply That.

Simply That. Simon Heggendorn va escriure aquest tema originalment per a quartet de corda i el quartet Kaleidoscope el va estrenar a l'àlbum Reflections el 2018. El mateix Heggendorn ha fet aquesta nova versió per a quintet amb Michael Zisman afegint-se'ls al bandoneo i també xiulant. Aquest diàleg entre el bandoneo i el quartet de corda ens porta ara inevitablement cap a l'Argentina amb un tema original de Zisman que es diu Agua Tinta.

Aguatinta del bandoneonista Miguel Zisman, aquest músic nascut a Berna de pares argentins, amb una doble nacionalitat i identitat que reflecteix en composicions com aquesta que tocava al costat del quartet Kaleidoscop. Zisman va ser deixeble del bandoneonista Daniel Vinelli, membre del New Tango Sextet d'Astor Piazzolla, d'aquí la devoció de Zisman pel músic argentí, mantenint una gran fidelitat per la seva herència, però alhora també portant el tango tradicional cap a nous llenguatges i infonent-li elements del jazz, com sentíem en aquesta Agua Tinta. Aquesta és la lectura que Zisman proposa amb els Kaleidoscop del Libertango del catàleg de Piazzolla.

Libertango, tot un manifest de la nova visió que Astor Piazzolla va donar al tango. Estrenat el 1974, l'àlbum que portava també aquest nom, el Libertango obre el camí del tango per sortir del seu territori de música ballable i convertir-se en música per a ser escoltada i per fondre's amb altres estils musicals. Això és el que aquesta nit estem sentint en aquest concert del bandoneonista Michael Zisman i el quartet Kaleidoscop. Zisman, que ara en solitari, ens proposa la lectura d'un altre clàssic del catàleg de Piazzolla, l'Oblivion.

Exhibició de virtuosisme aquesta que acaba d'oferir el bandoneonista Mikhail Zisman en la seva lectura d'Oblivion d'Astor Piazzolla, combinant l'energia i el vessant contemplatiu i melangiós, i ornamentant la preciosa melodia de Piazzolla, una de les més versionades del catàleg del músic argentí. El quartet Kaleidoscope, que es torna a afegir ara a Zisman per seguir aquest concert des del Bijaz 2025.

Aquesta era la versió del bandoneonista Michael Zisman i del quartet de corda Kaleidoscop d'una cançó del catàleg del trompetista Ray Hargrove, l'Estrasburg Saint-Denis, un tema que fa referència a l'estació de metro parisenca del barri on hi ha el club New Morning i un homenatge també a Aglaé Fatty, la fundadora d'aquest club i una de les impulsores del jazz europeu la dècada dels 80. Avui estem sentint aquest concert de Zisman i els Kaleidoscop des del Festival de Jazz d'Hivern de la ciutat suïssa de Berna, el BJazz 2025.

Havíem tornat a la música original del quartet de corda Kaleidoscope, que és la que signa el líder de la formació, el violinista Simon Hagedorn. Greenhorns és el títol del tema que Hagedorn ha escrit per a la col·laboració del quartet amb Michael Zisman, que és la que estem sentint avui en directe.

Ovació per al quartet Kaleidoscop i el bandoneonista Michael Zisman, que han enllaçat les variacions que havia escrit un dels membres fundadors del quartet, el violinista David Schnee, amb un original de l'actual director artístic i primer violí del conjunt, Simon Hegedorn. Un tema que es diu One Life. Hegedorn i David Schnee van crear el Kaleidoscop el 2009 i han nodrit amb les seves composicions el repertori de la banda, movent-lo per terrenys ben diversos. Avui hem sentit la seva aproximació al nou tango, el terreny en el qual es mou el bandoneonista Michael Zisman, aquest músic suís-argentí, fill del violinista i compositor Daniel Zisman, que va néixer a Berna l'any 1982 i que combina a la seva música la seva doble identitat, portant el tango tradicional cap a nous llenguatges i infonent-li elements del jazz sense perdre la identitat dels seus mestres, Daniel Vinelli i Néstor Marconi. Bonic concert aquest que la Ràdio Suïssa de Parla Alemanya va gravar al Bejazz, al Festival d'Hivern de la ciutat de Berna, el 18 de gener del 2025.

0: Tanquem la sessió d'avui, possible, com sempre, gràcies a la feina silenciosa del nostre sonòleg de capçalera, d'en Josep Aymí. Aquest viatge estiuenc per Europa resseguint els festivals de jazz ens portarà la setmana que ve fins al Jazz Bàltica 2025. Concerts excel·lents a les sessions de cada dia a les 11 de la nit. No us les perdeu. Que passeu un bon cap de setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir ara els 16 valsos per a piano a quatre mans, opus 39 de Johannes Brahms. Ens acompanyen Alfons i Alois Kontarski.

0: Hem sentit els 16 valsos per a piano a quatre mans opus 39 de Johannes Brahms en la versió d'Alfons i Alois Kontarski.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.

Continuarem la nostra selecció amb l'obertura de concert titulada El Sud, Alassio, opus 50, d'Edward Elgar. La sentim interpretada per l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.

0: Acabem de sentir l'obertura de concert al sud, a Lazio, opus 50, d'Edward Elgar, tal com l'interpretava l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigida per Andrew Davis.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir el Requiem en sol menor, Cantato Secondo, l'usança veneziana de Benedetto Marcello, en la versió de diversos solistes vocals, la Testis Chorus i l'Acadèmia de Limusici, sota la direcció de Filippo Maria Bressan.

0: diversos solistes vocals amb la Testis Chorus i l'Acadèmia Delle Musici sota la direcció de Filippo Maria Bressan ens han ofert el Requiem en sol menor cantat segons l'usança veneciana de Benedetto Marcello, obra composta entre els anys 1728 i 1733.
1: Catalunya Música Nocturn.
2: Continuarem la nostra selecció amb el Bolero de Maurice Ravel. L'intèrpret serà l'Orquestra Simfònica de Boston dirigida per Seiji Ozawa.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la programació de Catalunya Música, ara sentint el concert de Brandenburg número 5 en re major, número de catàleg 1050 de Johann Sebastian Bach. Ens acompanyen Kati Debreceni, violí, Raquel Beckett, flauta, Malcolm Prout, clavecí, i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Elliot Gardiner.